Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 73%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 76%.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i les dues rondes, la de Dalt i la Litoral. Transport públic, tenim diverses incidències al tram. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades i al metro la línia 5 funciona entre Cornellà Centre i Can Boixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació.
0: La vaga dels mestres i professors torna a incloure avui els centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En paral·lel continuarà una negociació que fa tímids avenços. El punt de partida serà l'última proposta del govern que preveu un complement per a tots els docents. I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan també avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleu XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Aquestes últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres del govern espanyol a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de finals d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
3: Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, les temperatures avui podran pujar una mica més. Es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 65%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ampules, 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació densa a la 2 a Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha un vehicle al voral degut a una avaria, cua d'uns 3 quilòmetres. Encara retencions també a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Retencions també a la P7 a Subirats, sentit Tarragona, i a la C32 a Santa Susana, direcció Blanes. En tots dos casos, per obres.
0: La consellera d'Educació assegura que estan molt més a prop d'un acord amb els sindicats per acabar amb la tanda de vagues en les aules catalanes. Avui hi ha una nova jornada d'aturades a tot el país. El principal sindicat, l'USTEC, coincideix que han avançat en les negociacions i apunten la reunió d'aquesta tarda com a clau per acabar amb el conflicte. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban malgrat l'acord d'alto el foc. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel Matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. L'Audiència de Lleida condemna a 16 anys de presó l'home que a finals del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartien a Artesa de Segre. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. I Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional d'acomiad al camp. Un acte institucional d'acomiad al camp. No guanya l'única caja de mala gana de Catalunya. Se guanya el quart cap de la vida. No guanya de la Lliga CB. Després de disputar-se la Lliga CB. Que quedava pendent de disputar-se els 20 minuts. Que quedava Lliga masculina. Aquest petit més veig van jugar els tercers de definitius i partits del gol i els tercers de final. Barça 5, Noia 3, igual en el Montreguer 0, i Calafell 4, Reus 3, 7, 5, final 4, Gran, Liceu, Calafell, final Barça, igual a Liceu, Calafell i Barça, igual a
0: les temperatures avui podran pujar una mica més i es podria arribar a pujar dels trens i encara podria arribar a poblacionar de ponent i els plantejar moltes poblacions.

Tenim a Rússies una temperatura de 20 graus de mínim, un grau del 53% 53%.

0: come back home.
1: Ràdio Arbúcies.
2: 107.6 FM.

0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en el que Pedro Sánchez ha de respondre per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats s'han de tornar a reunir després que ahir acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre els sindicats demanen que arribi almenys a 60. Els treballadors de les refineries de tot l'estat avui també fan una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu marca amb l'objectiu d'ocupar més territori. L'Audiència de Lleida condemna 16 anys de presó a l'home que a finals del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. I comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc, també per Lux, o el de Millor Cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
1: Esports. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga CB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final. Barça 5-Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general se superaran els 30, amb l'excepció de la línia de la costa, també dels Pirineus, sol amb nuvolades de tarda inofensives.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 48%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. És una entrada per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola en relació amb el cas Leire. És el que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez per suposadament haver ordit un engranatge per atacar jutges i fiscals de casos relacionats amb el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla les crítiques al govern de Pedro Sánchez i la reclamació de convocatòria d'eleccions. Afegeix la crida als socis del PSOE perquè retirin el seu suport. Tot plegat en xampe, Pedro Sánchez a Roma respondrà allà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero i ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Protestes de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga a tot l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes mobilitzacions que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alt el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori.

0: Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Vladimir Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 2 de cada 10 menors d'edat són fumadors i el 100% han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta Salut i Tabac de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que el 80% dels enquestats tenen la percepció que els nous productes del tabac, com els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats per aquesta vaga.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Ara de començar al Camp Nou l'acte institucional d'acomiad a Alexia Putellas del Barça. La capitana blaugrana també s'acomiadarà de l'afició aquest vespre al partit de Lliga que jugaran davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Aquest vespre juga Leipzig, Alemanya, a la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. I en waterpolo, avui es juga l'anada de la final de la Europe Cup femenina entre el Catalunya i el Barceloneta i també avui comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I al temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i els Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda inofensives al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació vinculada al cas.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 37%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
3: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: Hola.
3: Nelson?
4: Hola! Me sentís bien o no?
3: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí.
2: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. L'acord sembla que és a tocar, però les vagues de mestres i professors no s'aturen. Això deia ahir la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió amb el Departament d'Educació.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
0: I aquest mateix idioma es tradueix en això. El govern acceptaria pujar el sou de tots els mestres 40 euros al mes i no tanca la porta a augmentar aquesta quantitat a partir del 2029. Els sindicats en demanen més, un mínim de 60 euros al mes, però aquest matí, la consellera d'Educació ratificava aquests brots verds que veuen despuntar per una futura entesa.
2: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions.
0: Però malgrat que s'han avançat posicions, avui hi ha una nova convocatòria de vaga massiva i general a tot Catalunya de mestres i professors amb accions de protesta a les quatre capitals catalanes i també a Granollers. De seguida hi anirem perquè tenim gent a tot arreu. I a la tarda, nova reunió negociadora. Diu Iolanda Segura que la seva voluntat és no aixecar-se fins que no hi hagi una millora de les condicions que permeti arribar a un acord. I això, per tant, comportaria desconvocar ja les vagues? En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell li ha preguntat del dret i del revés.
3: Va per desconvocar les vagues? Hi ha marge?
4: Sí, sí, hi ha marge, hi ha marge.
3: Si avui s'arriba a un acord, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
4: Bueno, desconvocar definitivament dependrà de que surti la consulta.
0: No serà tan immediat, sembla, a jutjar per aquesta resposta de la portaveu sindical, que es puguin anul·lar l'altra meitat de vagues que encara hi ha previstes. Les protestes d'avui estan provocant problemes per circular en molts punts. Repassem, doncs, quins són els meus conflictius. Equip viari, Clàudia Serra, t'ho diràs?
5: Doncs l'AP7 és la via més afectada, està tallada en diversos punts. A Tarragona, a Torredembarra, en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la via de Vilaseca al Vendrell. A Girona, a Salt, en tots dos sentits. Això afecta la carretera de Vilablareix a Sant Julià de Ramis. També tallada l'AP7 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, en tots dos sentits. Hi ha cua de Mollet a Cardedeu. I a Lleida, la carretera afectada és la 2, tallada en tots dos sentits de la marxa. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la B10, a la ronda litoral de Barcelona, a l'alçada del port. A poc a poc va millorant la circulació en aquest punt. En general, però, la circulació és molt complicada en aquests punts on ara us explicàvem que hi ha talls, s'estan fent desviaments, però Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31, la C35, a la Roca la C32 i la C60, a Torredembarra la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
0: Catalunya al dia. Doncs déu-n'hi-do lo complicada que està la circulació aquesta hora per les protestes de mestres i professors. Posarem també el micròfon a la refineria de Repsol, a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès. És una de les refineries que avui fan vaga en protesta convocada, una protesta convocada a tot l'estat. Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Un centenar de treballadors de Repsol han tallat accessos al complex des de primera hora, amb una reducció de la producció que el sindicat convocant, STR, xifra al voltant d'entre el 30 i el 40%.
0: I què demanen en aquest cas? Que els empenya a protestar? Doncs volen que la seva feina sigui considerada de risc i això comportaria que es poguessin jubilar abans.
7: Volem un coeficient reductor de jubilació. Creiem que està justificat pel nostre sector, per dignitat nostra, pel nostre treball. Hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
0: I un dia més parlarem de les conseqüències que a 27 de maig tinguem ja aquesta calorada. Avui toca els préssecs. Al sud del Segrià ja han començat a collir-ne les primeres varietats.
8: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
9: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 28%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a mig milió de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa?
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
0: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris, i lluitant també estem educant, i moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària. secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents, que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat, amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers, i també de la 2 a Lleida. A Salt, els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots els sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, de salarial. És això. A més, bueno, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
0: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem. Defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge, amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a start-ups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
3: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
24: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació a l'Almaresma per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Almaresma. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol...

0: que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
1: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanquiblau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
2: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
1: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
3: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
1: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
4: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
1: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Real Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest amb un trastorn mental és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràssi, marimatxo.
14: Però si estic solo.
15: Terroristes.
16: Ve a menjar plata.
17: Monstre. Tot això és odi.
18: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
19: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada.

0: evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
5: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
5: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
5: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
5: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
7: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
5: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
2: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
9: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
4: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora, des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
5: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
10: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
11: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
5: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
13: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
14: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
12: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits de la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
16: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
15: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
2: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
18: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
17: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
19: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
5: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
20: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
21: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure, per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
20: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:15, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
22: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
23: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
22: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia, a més, amb diferents empreses pantalla de venda il·legal, justament, d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil, que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu, que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
25: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
24: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
3: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
0: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
5: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
4: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
5: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
5: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i tal a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
5: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic super convençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de

0: estar aquí amb aquest equip està fent una temporada excepcional.
1: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
2: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
1: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encedem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
2: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de l'imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrias, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
2: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada el sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
4: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força lluny.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 18%.

heard it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Gestat Info.
1: Bona tarda, són les 4. I comencem aquesta hora amb un titular del trànsit. Equip viari, endavant.
2: Per les protestes dels docents a la 2 a Lleida, a l'AP7 entre Vilaseca

0: al Vendrell, també a la P7 a l'entorn de la Roca del Vallès i de Girona. Molt afectades les vies alternatives a aquests talls. Altres retencions importants les trobem a la C58 de Parets del Vallès a Barcelona. I també molt plenes la Ronda de Dalt de l'Hospitalet de Llobregat al Passeig de Valldaura en sentit Besòs i a la Ronda Litoral de la Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs.
1: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. En marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull segueix sent l'augment salarial. Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carreteres i manifestacions, com ens explicava l'equip viari arreu del país. La segona vaga general de docents aquest maig ha tingut un seguiment del 25%, segons Educació, i del 60%, segons l'Austec. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que enfronta des de fa 3 mesos els dos països. Teheran vol que si el document presentat porta un acord final en 60 dies, l'entesa s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant del Consell de Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $95. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis, un comportament que explica en part per què la meitat de la compravenda a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. El poeta i traductor Francesc Parcerisa es publica Fer-ne 80. El llibre fa un recorregut autobiogràfic a través dels 80 fotografies dels seus àlbums de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
2: Esports. Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Reial Societat al Estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional de comiat d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 9:15 a l'anada de la final de la Eurocup femenina. En paral·lel, a 9:00 comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits.
1: La calor desbocada a pocs dies d'acabar el maig, les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país per sobre dels 32, i tot en una tarda de sol i pocs núvols. I avui fa molta calor, però demà en farà més.
3: 3CAT Info.
1: Ara passant pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Audiència Nacional assegura que la direcció del...
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 20%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que sale bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: T'han robat el cor alguna vegada?
1: Doncs prepara't,
0: perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Tot i que s'han aixecat alguns talls, continuen cues per les protestes dels docents a la P7, entre el Vendrell i Sant Oliva en sentit sud, Altafulla en tots els sentits, a Vilaseca en sentit nord i a Riudellots de la Selva en sentit nord. Hi ha cues importants fruit d'aquestes protestes a la 2 a Lleida en tots els sentits, a la 7 a Tarragona en sentit nord i a la P7 a Sant Julià de Ramis en sentit sud, a la Roca del Vallès també en sentit sud i entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en sentit nord.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar d'atorpenir procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a

0: amb la imputació de la dona del president espanyol. Ara fa 2 anys els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero al cap de l'executiu espanyol. Insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. En marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull segueix sent l'augment salarial. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola, que a l'efecte ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Teheran vol que, si el document presentat porta a un acord final en 60 dies, s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant al Consell de la Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant de $95. Israel informa que ha mort el nou líder militar de Hamas en l'última violació de l'alto el foc decretat a la franja. Al front del Líban, l'exèrcit israelí manté els atacs sobre la milita xiïta de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors. I el 21% dels joves entre 14 i 18 anys són fumadors i tots han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta de salut i tabac de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que 8 de cada 10 enquestats tenen la percepció que els nous productes de tabacs, com per exemple els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals.
1: Esports. Alexia Putella s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7. Putelles, a l'acte institucional d'acomiad d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat molt difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. I en waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de la Eurocup femenina. En paral·lel, a 9:00, comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits.
0: I el temps, calor desbocada a pocs dies d'acabar el mes de maig. Les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país per sobre...
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 17%.

0: bustera.
1: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
0: tot el que hem viscut.
1: És bastant flipant.
2: 3CAT Info.
3: Són les 6, bona tarda. I a aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
4: Un cop aixecats tots els talls de la P7, hi ha retencions entre Sant Julià de Ramis i Bàscara en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i a Vilaseca en sentit nord. A banda de la P7, també van molt plenes l'A7 a Tarragona en sentit nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33 d'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines, que també van molt plenes en tots dos sentits.
3: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa, que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius dels contractes sobre la campanya per a les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. En marxa la 6ª jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació, el principal escull

0: continua sent l'augment salarial. Avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la segona vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons el departament i d'un 60% segons l'USTEC. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en tres províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Teheran vol que si el document presentat porta un acord final en 60 dies, s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $95. I llum verda definitiva al nou ecobarri que impulsa la multinacional Roca en uns terrenys d'en desús entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat. Es tracta d'un macroprojecte que inclou la remodelació de 32 hectàrees i la construcció de més de 2.700 habitatges. Les obres començaran el 2028.
1: Esports.
2: Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional de comiat d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. El Barça, d'altra banda, fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. I la tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros.
0: Ambient d'estiu al maig, Vinebre ha marcat un nou màxim anual amb 36,6 graus i Girona ha arribat als 35. Demà les temperatures tocaran sostres. Esperen valors d'entre 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: 3CAT Info.
0: I comencem anant a Madrid en directe perquè l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va coordinar i va pagar.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 22%.

0: Sån la 7. A aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Millora lleugerament la circulació a la xarxa viària. Tenim, però, encara retencions importants a la C60, Argentona, en sentit sud cap a Mataró, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat per un accident i un carril tallat. També a la C58 i C33 d'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines en tots dos sentits.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpenidar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius i contractes sobre la campanya per les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. En marxa la 6ª jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. El principal escull continua sent l'augment salarial i avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la 2ª vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons Educació i del 60% segons l'OSTEC. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per

0: Per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta, ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en tres províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. El poeta i traductor Francesc Parcerisas publica Fer-ne 80, el llibre. Fa un recorregut autobiogràfic a través de 80 fotografies del seu àlbum de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
1: Esports. L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas en l'últim partit de la capitana del Barça com a jugadora blaugrana. S'enfronta a la Reial Societat a la penúltima jornada de Lliga. En el comiat institucional d'aquest matí, Alexia ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. D'altra banda, el Barça fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. I la tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la zona a ronda del torneig de Roland Garros.
0: I el temps, ambient d'estiu, al mes de maig, Vinebre ha marcat un nou màxim anual amb 36,6 graus i Girona ha arribat als 35 graus. Demà les temperatures tocaran sostre, s'esperen valors de 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música, el teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 26%.
2: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
6: Ho tenim a tocar. Les enramades ja gairebé les tenim a sobre. En una setmana tindrem les catifes de flors amb novetats en la forma d'articular un dia tan especial. Ràdio Arbúcies hi serà amb un programa en directe, com en d'altres edicions, compartint l'encant de la natura reflectit en els nostres carrers. Tindrem els catifaires, però també tindrem més gent amb coses interessants a dir, sorpreses i reporters copsant l'estat de la qüestió. Ens hi veiem d'aquí una setmana. Avui toca una altra cosa. Comencem una nova edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, el més matiner, ens explicarà com ha anat el temps d'aquesta setmana i com anirem les pròximes hores, a banda d'explicar coses interessants de ciència al final del seu temps. A la secció David Merino, torna amb Va de Cinema i resoldrem el guanyador del sisè misteri de les tres bandes sonores. Proclamarem aquest guanyador. La Marta Rubió també hi serà des de l'Oficina de Comunicació Municipal. Ens presentarà quines són les activitats recomanades al nostre poble els pròxims dies. I tancarem amb el nostre advocat de referència. Jordi Masnou ens presenta casos de jurisprudència real per prendre'n molt bona nota. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.
7: Amics i residents, anys de grans èxits.
8: La decisió l'ha detingut un home que circulava per la M404 a l'alçada de Cimpozuelo portava les dues canalles a la, en el maleter.
9: Aviam, no, que no hi havia prou lloc, ho portaven sí. altres coses i no, la canalla, mira, els posem al maleter.
8: Portaven els cunyats.
9: Els cunyats?
8: Sí. Els cunyats portaven a darrere i els nens en el maleter.
9: Veus?
8: Clar, aviam.
9: Valora més el cunyac que no pas la canalla.
10: És una aranyota, això és una taràntula, mira, mira. A veure. Sí, eh?
11: No passa
10: res, ja està, ja està. Segur, eh? Sí, sí. Jo tinc fòbia a les aranyes i a les serps. Vull comentar,
8: Un dia de fòbies així. Perquè conduïa amb la dona sentada sobre seu. La dona estava de cara a la carretera i se'n van adonar perquè el cotxe s'anava d'un costat a l'altre de l'autopista. Bueno, perquè a part no veia la carretera perquè tenia la dona sentada davant. És que és una cosa.
6: Amics i residents, us donem la veu.
2: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Ben trobats de nou a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Això és dissabte pel matí i aquesta és l'edició 818 del Amics i Residents. I comencem saludant el nostre primer col·laborador del dia, que no és més que d'altre, que Xavier Soler. Bon dia!
1: Molt bon dia, Jordi! Moltes gràcies, públic, moltes gràcies.
0: El públic està posat dempeus.
1: Moltes gràcies, sí, sí.
0: Aclamadíssim meteoròleg de fama mundial i reputadíssim que tenim la sort de tenir aquí en els micros de Ràdio Arbúcies cada dissabte al dematí perquè ens desvetlli els misteris de la meteorologia i de la previsió que tindrem properament. Però abans de tot això hem de recordar quin és el nostre patrocinador. Xavi, fes els honors.
2: Deixem-ho recordar, crec que és en Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina la Meteo. Anem per feina, entrem en temàtica, anem per parlar d'això, de la meteo, de la previsió, però abans de parlar de futuribles hem de parlar de com ha anat la setmana.
2: Doncs déu-n'hi-do com ha canviat el temps en tan sols 7 dies. Jordi, qui ens havia de dir que fa exactament 7 dies, el dissabte passat, que estàvem parlant de temperatures màximes de tan sols 15, 16, 17 graus i amb temperatures mínimes que amb prou feines arribaven als 5 graus i tot just això ja s'ha acabat. En les darreres 48 hores, sobretot a partir de dijous, va arribar una irrupció d'aire molt càlid d'origen subsaharià, d'origen nord-africà, i això ha fet donar un tomb de 180 graus a la situació meteorològica. I si recordem que fa 7 dies havíem d'anar fins i tot amb jaqueta,
0: sí, sí,
2: en algun moment a l'ombra,
0: amb jaqueta feia fresca,
2: doncs
0: semblava que estiguéssim al mes de febrer en lloc del mes de el mes de maig o el mes d'abril.
2: Doncs tot això s'ha girat i recordem que ja les temperatures han pujat respecte a aquestes que estaven comentant de fa 7 dies, més de 10 graus. Recordem, el dissabte passat teníem 17 graus de màxima i el dijous, fa només 48 hores, el termòmetre assolia aquí a la nostra vila els 27 graus. Però és que ahir divendres, les temperatures van assolir encara més altes, al voltant dels 28,2 graus. Per tant, un gran canvi que sembla que vol quedar-se amb nosaltres uns quants dies més.
0: Canvis de temps, canvis de temperatures sobtats, que jo crec que serà la tònica dels propers anys, que tindrem, hi haurà més possibilitat que hi hagin variacions d'aquestes tan sobtades. I bé, què ens esperen els propers dies ja en aquesta prèvia del que seran les catifes i les enramades, perquè ens hi anem apropant.
2: Doncs a veure, és el que deia fa només uns instants, sembla que aquesta calor, aquestes altes temperatures, aquesta massa d'aire tan càlid, que no és pròpia d'aquestes èpoques, seria més aviat de finals de juny, principis de juliol, doncs el que afavorirà és que el temps sigui evidentment càlid, més càlid del que tocaria per aquesta època de l'any, amb temperatures màximes per sobre tota la setmana per sobre dels 25, 26, 27 graus, per tant, molt, molt, molta calor al centre del dia, sobretot per aquesta època de l'any. Malgrat això, hem de dir que, si bé a les comarques de Lleida, si algú ha d'anar-hi cap a la plada de Lleida o Rodalies, les temperatures arribaran als 34-35 graus, que ja ho ha fet a les darreres jornades. En canvi, aquí, al litoral, prelitoral, calamarinada, doncs, aquí encara, cap al prelitoral, ens arriba una miqueta al centre del dia, les temperatures són menors, però, bueno, estem parlant d'aquests 27-28 graus. I tot plegat, pràcticament fins divendres, sense precipitació, hauríem d'anar al Pirineu amb algun ruixat, alguna tamborinada de tarda. Això sí, hi queda molts dies i ho anirem parlant. Sembla que aquesta situació anirà minvant, aquesta anticicló que tenim a les capes mitjanes de l'atmosfera, anirà minvant a mida que avanci la propera setmana, i de cara al final de setmana, sí, ja ho sé, les catifes, podria ser que doncs arribessin alguns ruixats. De moment ara només es veuen ruixats de tarda, tant dissabte com diumenge, però de moment això tot queda molt, molt lluny i hem de quedar-nos, sobretot, que fins a divendres, temps estable, assolellat i ambient càlid.
0: És un futurible, no?
2: Deixem-ho així. És una possibilitat.
0: És una possibilitat. Tampoc seria cap cosa estranya, perquè per catifes hi ha molts anys.
2: Correcte.
0: En què hi ha hagut alguna plugeta, algun any en què les catifes han baixat carrer avall, no a mig de matí, però a mitja tarda. Uh-huh. O sigui que tampoc seria cap cosa estranya. Molt bé, doncs aquest ha estat doncs el repàs de la meteo i de la previsió, que no sé de cara a aquest mes de juny com pinta la cosa, o els models vaticinen alguna cosa així fent volar coloms, perquè ja sé que no és gens fiable.
2: No, és poc fiable, cada vegada ho és més, però encara queda molta ciència per descobrir en aquestes previsions a mig termini. Però tot i així, sembla que les temperatures del mes de juny i juliol, que és els dos mesos que he mirat, i que això s'actualitza cada 15 dies, per tant, doncs, d'aquí 15 dies m'ho tornes a preguntar i potser ho ha canviat, però a data d'avui sembla que les temperatures estarien un pèl més altes, i també és cert que les la precipitació també podria estar una miqueta per sobre, pel que tocaria per aquesta època de l'any, o una miqueta per sobre. Haurem d'esperar.
0: Molt bé. Canviem de terç, deixem la previsió i la meteo i anem a parlar de divulgació, però una divulgació que avui va molt relacionada amb això, amb les sensacions del temps, d'aquesta calor, d'aquesta humitat, d'aquest fred que sentim quan, sobretot quan hi ha aquests canvis tan sobtats. Detalla'ns, desgrana'ns una mica més de què parlaràs.
2: Doncs avui farem llançarem una pregunta inicialment que sembla fàcil, però que amaga un munt de sorpreses. L'aire pesa? O l'aire humit pesa menys o més que l'aire sec? O per què la calor seca ens crema tant i, en canvi, la calor humida és més enganxosa? Doncs de tot això parlarem tot seguit.

0: Bé, si els canvis de temperatura ens han de portar a tenir aquest tipus d'activitat lúbrica amb la nostra parella, doncs home, potser no està tan malament.
1: Doncs potser no està tan malament, la cançó ja
0: ens hi porta.
1: Ja ens hi porta, correcte. Doncs intentarem respondre aquestes preguntes que fèiem. Primer, hem de tenir en compte l'aire de manera molt planera de què està format. Algunes vegades, algun cop ja ho hem dit en aquest programa, està format doncs, bàsicament de nitrogen, de molècules de nitrogen, de molècules d'oxigen i també d'altres molècules d'altres gasos. Però quan diem que hi ha molta humitat a l'ambient, què volem dir? Doncs que també hi ha molècules de vapor d'aigua surant dintre d'aquesta aigua, juntament amb les molècules de nitrogen i d'oxigen.
0: Mm-hmm. Molt bé. I tot això, a què ens anem a referir?
1: Exacte.
0: Com dirien els avis?
1: Exacte. Llavors, la sorpresa és de dir, les molècules de l'aigua són més lleugeres que les de nitrogen i l'oxigen. I dius, ni a mi que m'interessa això.
0: Sí, doncs, què implica això?
1: Què implica? Això és molt important, perquè quan entra el vapor d'aigua, les molècules de vapor d'aigua, dintre d'aquesta massa d'aire, el que fan és que algunes de les molècules d'oxigen i d'hidrogen marxin. I què passa? Que si hi ha més vapor d'aigua, les molècules de vapor d'aigua pesen menys que les d'hidrogen i les d'oxigen. Per tant, quan hi ha més vapor d'aigua és quan diem que hi ha l'aire més humit. I en canvi, el que nosaltres pensaríem al nostre cervell, que dius, ah, mira, com hi ha més vapor d'aigua, doncs vol dir que l'aigua pesa més. Doncs no, perquè precisament les molècules d'aigua pesen menys que les d'oxigen i les d'hidrogen. I això, quan unes arriben i les altres marxen, fa que l'aire sec pesi més o menys, Jordi?
0: Doncs serà més, no?
1: Exacte.
0: Perquè, clar, si dius que el vapor d'aigua, l'aigua, desplaça perquè és més pesant, doncs serà més lleuger, doncs llavors passa que l'altre desapareix, no? O sigui...
1: Correcte. Ens hem de canviar el xip d'aquesta idea de que quan tenim... És que ve un aire humit i és com més pesant perquè hi ha més vapor d'aigua. Al revés, les molècules de vapor d'aigua pesen menys que les d'oxigen i les d'hidrogen que hi ha en l'estat natural de l'aire sec. Per tant, quedem-nos primer amb aquesta resposta, que l'aire humit pesa menys que l'aire sec.
0: Sí, el que passa és que la sensació és que l'agobiamenta, l'angoixa que crea aquesta humitat és més asfixiant que no pas el temps sec.
1: Correcte, però aquí...
0: No té res a veure amb el pes, però dius, és que això agobia, pesa, et fa anar pesat, és una sensació.
1: Aquí ho has encertat, perquè no estem parlant del pes quan diem que la calor, que és molt humida, que la sensació és menys agradable que l'aire sec, perquè parlem de sensacions, que és el que tu mateix estàs dient. Per què? Doncs perquè el que és important de tenir a entendre és que quan nosaltres suem, el que estem fent és refredant el cos. Quan nosaltres suem, baixem una miqueta la temperatura. És un element que fa de defensa el nostre cos davant d'aquesta pujada de temperatures. Per tant, suar, no és dolent, és un efecte termorregulador que té el cos per afrontar les altes temperatures. Però quan l'aire és sec, i ara bé, enllacem amb la primera pregunta, què passa? Que la suor s'evapora més ràpidament i el cos es pot refrescar, entre cometes, molt millor.
0: Per això sempre es diu que el temps sec és més suportable.
1: Exacte, perquè, clar, què passa amb un aire humit, que és el que bàsicament tenim aquí a la nostra vall, dia sí i dia també, estem molt a vora del mar i també estem en un entorn on s'afavoreix la humitat. I llavors, quan hi ha l'aire humit, aquesta suor nostra, aquesta evaporació, no pot anar a l'aire humit perquè ja hi ha molt de vapor d'aigua. Llavors li costa d'absorbir l'aire, aquest vapor d'aigua que nosaltres extraiem en forma de suor. Per tant, la suor li costa molt més d'evaporar-se i, per tant, el cos que li passa? Que queda més enganxós i queda més calent. Per aquest motiu, quan nosaltres sentim aquesta sensació de calor i de xafogor, és per què? Perquè l'ambient és molt humit i la nostra suor, el nostre cos, li costa suar i és, bàsicament, li costa traspassar aquesta suor en forma de vapor d'aigua a l'ambient.
0: Mm-hmm. Bé, doncs aquesta seria una de les explicacions científiques, aquestes sensacions que ens transmet el temps quan hi ha aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta... o quan el temps és més sec.
1: Correcte, i una altra pregunta que potser ens l'hem fet en algun moment de la vida. Per què en els deserts fa tanta calor? Doncs, bàsicament, és perquè l'aire és molt sec. Però és que, a més que l'aire és molt sec, el terra també és molt sec. I això què afavoreix? Que durant el dia se puguin assolir temperatures molt, molt elevades i, en canvi, durant la nit, es pugui refredar molt més fàcilment. Per què? Perquè no hi ha aquest efecte termoregulador quan en un entorn, en un aire, en un volum d'aire, hi ha aquest vapor d'aigua. Perquè ho entenem, aquest efecte termoregulador és molt conegut per l'efecte de les localitats que estan arran de mar, que estan a la platja. Tu vas a la platja i dius, durant el dia, aquests dies, no fa tanta calor com a l'interior, com a Lleida. Mm-hmm. Una ciutat de Barcelona no fa tanta calor. I durant la nit, en canvi, la temperatura no baixa tant com a Lleida. Per què? Perquè hi ha aquest efecte termoregulador de l'aigua. L'aigua li costa molt, necessita molta energia per canviar un grau, per canviar la seva temperatura. En canvi, en un entorn sec, com seria Lleida, és més fàcil, perquè no hi ha humitat, que la temperatura variï. Llavors, què fa? Doncs clar, durant el dia la temperatura puja molt poquet, o puja menys que no pas a l'interior, i en canvi durant la nit la temperatura baixa, però no tant com a l'interior.
0: O sigui, hi ha menys amplitud tèrmica.
1: Correcte, és l'anomenat efecte termoregulador de les masses d'aigua que hi ha, doncs, a les zones del litoral dels continents. Efecte que fa que atempera precisament aquest contrast de temperatures que hi ha a les zones de l'interior.
0: Sí, que a les zones de l'interior sempre es parla de que és un clima continental, no? Que és un tipus de clima que té més extrems.
1: Correcte, correcte. És el clima continental en què les temperatures màximes són molt elevades i les temperatures mínimes en general són més baixes, i això fa que l'amplitud tèrmica diària sigui molt més elevada que no pas en el mar. I llavors, per acabar, si ens dona temps, què passa amb les tempestes? Doncs les tempestes és el mateix. L'aire calent i humit, què hem dit? Que pesa menys. Si és humit, pesa menys. Per tant,
0: sí.
1: Quan hi ha humitat en l'aire i l'aire és calent, què fa? Puja. Encara que l'aire del voltant serà segurament molt més fred i molt més, o una mica més fred i una mica més sec, que allà que hi hagi marinada i hi hagi una convergència de vent, per exemple una muntanya, farà pujar aquell aire que és calent, que és humit, i genera, va pujant, i genera les tempestes. Per això l'aire humit és més fàcil que pugi, perquè pesa menys que no pas l'aire sec que dèiem a l'inici d'aquesta xerrada.
0: I per això potser a les muntanyes sempre, no sempre, però moltes vegades sempre hi ha aquell nuvolet que corona el cim, perquè hi ha aquesta vecció d'aire humit que es va condensant a dalt de tot quan es topen dos corrents diferents, no?
1: Clar, tu pensa que quan hi arribi la marinada, per exemple, a la serralada del litoral, pot remuntar perfectament, però hauria de remuntar una muntanya més elevada per poder condensar-se en forma de núvol. I quina és aquesta barrera que troba? La del Pirineu. La del litoral és massa baixa per poder trobar aquesta efecte palanca del Pirineu en les tempestes.
0: Això, o potser aquí al Montseny. Aquí al Montseny sí que potser té una mica més d'alçada i segons quines condicions sí que passa més sovint que al litoral, no?
1: Correcte, perquè moltes vegades veiem nuvolades que potser al final no acaben donant tempesta, però sí que veiem que es formen aquests núvols o cúmuls que arriben a alguna alçada concreta. Això és l'efecte de la marinada a l'estiu, que fa que precisament doncs, l'efecte palanca del Montseny, del vessant de llevant del Montseny, afavoreix aquesta condensació en forma de núvols, en forma de gotetes, que genera que algunes de les tardes d'estiu aquí o el Montseny estigui tapat amb una miqueta de boira.
0: Molt bé, doncs no sé, fins aquí ha donat el tema d'avui, no? Sí, perfecte. Doncs avui hem parlat de sensacions, d'aquesta xafogor, d'aquesta sensació d'afogament relacionat amb la realitat física de l'atmosfera, no? Amb aquest vapor d'aigua i aquest nitrogen, aquest oxigen que pululen per aquí, que el anem respirant i que no sabem massa ben bé com funciona. Xavi, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.

0: Muchísimas gracias, hasta la próxima. Los dejo en buenas compañías.
1: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
3: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: hola.
3: Nelson?
4: Hola. ¿Me sentís bien o no?
3: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí.
2: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que sale bien, bien, bien. Muchas gracias por tot y lo vemos el año que ve.
6: ...21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Comencem secció d'aquesta setmana. Amb aquesta sintonia identifiquem que entrem en el món del cinema. Va de cinema és el títol d'aquesta secció, i aquesta secció ja sabeu que la porta endavant, la tira endavant en David Merino. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, molt bé.
0: Aquí ja a punt per acabar de desgranar una de les pel·lícules més histriòniques i divertides de les que s'han fet mai.
1: Es pot dir clarament, és una pel·lícula boja, absolutament demencial i absurda, però alhora també meravellosa i molt crítica, molt irònica, molt divertida. Sí, sí, una gran pel·lícula, que és La vida de Brian. Sí.
0: La vida de Brian, que ja la vam començar a introduir al darrer programa, i avui agafarem la segona part d'aquest, diguem-ne, engrunar aquesta pel·lícula, i tancarem també la cinquena edició del misteri de les bandes sonores, les tres bandes sonores, que també tindrem un guanyador avui.
1: Pot ser que sigui la sisena?
0: No, la sisena... És la sisena?
1: Crec que sí.
0: O és la sisena, potser sí.
1: Crec que sí, crec que sí.
0: Estic una mica...
1: No, perquè...
0: Se'm descompten. Em descompto ja.
1: Com que vaig a pel·lícules que triguem dos programes a explicar-les, i és la tercera pel·lícula, en teoria, avui que acabem...
0: Ha de ser la sisena.
1: Ha de ser la sisena,
0: doncs sí,
1: però puc anar equivocat. Eh?
0: No.
1: Com hem dit abans, jo sóc el rei dels despistats.
0: No, doncs aquesta vegada t'he de donar la raó, si és la sisena. És la sisena.
1: Jo diria que sí,
0: sí.
1: Però bé, no hi posaré la mà al foc.
0: Això serà el final de la secció. Primer entrarem amb La vida de Brian.
1: Sí, havíem deixat la nostra pel·lícula amb aquest recull d'absurds que hi ha en l'ostre protagonisme d'un omni, que cau de la torre de la presó, cau dins d'un omni, l'omni surt a fora, hi ha una lluita interestel·lar, i l'omni tocat torna allà mateix i cau
0: justament
1: més o menys on estava, però seguint la línia totalment irreverent i absurda i boja que dèiem de la pel·lícula, cau enmig dels predicadors que se suposa que a l'època de Jesucrist explicava l'apocalipsi.
0: Cadascú
1: li diu més grossa que l'altre, no? I la gent va escoltant allà amb aquells predicadors i li diuen: "Bueno, i tu què expliques?" "No, jo res, aquí estic." I clar, perquè els romans, que van donant voltes per amunt i per avall, que evidentment s'enfumen,
0: estaven patrullant, no?
1: Sí, que l'estan buscant, l'estan recercant amb ell, no? L'estaven buscant i el, "Tu què expliques, no?" I està... ell s'ha intentat amagar amb una barba postissa, que ha estat una escena d'aquestes oníriques de la pel·lícula, en el qual ha de regatejar, i el tio diu: no te la venc, has de regatejar", i després li vol comprar una cantimplora i també ha de regatejar, i no li acaba de vendre, que no, te la dono per 50, no, tu has de regatejar, 25, que em vol robar. Bueno, una escena d'aquestes molt, molt divertida, que al final si s'escapa amb la seva barba i es planta a predicar allà, no? Però la gent li fa broma, perquè clar, ell intenta fer-ho de manera seriosa, i la gent diu: però què passarà? Per què passa això? I com dius que hem de fer el bé? Si que et refereixes a mi, que és que vols dir que no ho faig bé les coses? O, saps? Es va un foment d'aquesta manera, no? Fins que al final veu que venen els romans i un li fa una pregunta dels que s'enfumien d'ell, que l'escoltaven, i ell deixa la pregunta oberta. Clar, això desvetlla la curiositat de l'auditori, no?
0: De la gent
1: que estava escoltant. Per què no m'ha contestat? Això és que amaga alguna cosa. I li cau una espardenya i diu: això és una senyal. Això, evidentment, es fica, com la pel·lícula, que es fica en mil coses diferents, es fica amb la creença de la gent, que moltes vegades veiem senyals divines on no hi ha res. I al final també li cau la carbassa, i la gent: mira, li ha caigut la carbassa, és la carbassa de Déu, no sé què, i el segueixen fins al desert. Però clar, ell intenta esquivar-los, però clar, com més fuig, la gent més
0: senyals misteriosos interpreta.
1: I va amb una escena que també és hilarant, que és que va, s'amaga en un forat, i allà hi ha una anacoreta,
0: una eremita
1: que està allà meditant, no?
0: Sí.
1: I li cau al peu. I l'altre pobre es queixa i crida. I diu: ai, perdona. Diu, jo que portava aquí 20 anys de vot de silenci. I ara has vingut tu i tal.
0: I m'has destorbat.
1: I m'has destorbat. Però clar, arriba tota la gent i diu... Ostres, perdona, jo no volia, però és que amaga't, que venen tots aquests pesats que venen aquí, que no sé què me volen, que m'estan dient que si sóc el Masies, que si no sé què, i tal, no? I s'amaga allà, però com mentre s'amaga, veu que hi ha una planta, que és, que no sé si és de maduixer, no sé quina una planta és, no? Que és del que vivia a l'eremita, no? Uh-huh. I, ostres, deixa'm agafar una i tal. Dic, no, que això és el meu únic sostent. Però quan arriba la gent, diu, mira... El maduixer, no sé, insisteixo, no recordo quina planta és, el maduixer del Masies, no? A la veu, mama, que feu una fruita, no? I l'altre diu, què feu? És que el meu menjar, és el meu sostén, ve aquí, me fa trencar el vot de silenci. És un home que va despullat, està només vestit per la seva barba, una barba de metre, no?
0: Sí.
1: I al final acaben agredint-lo, que clar, vol atacar en Brian, protegim el Masies, i torna a fugir una altra vegada. I al final s'amaga a casa de sa mare i allà es troba amb la Judit, que és la del front
0: de Judea,
1: front popular de Judea. Ja veurem que n'hi ha diversos com ja hem vist, no? I fa l'amor i tal, i surt la mare allà que l'agafa per l'orella, què has fet, no sé què, que t'empaita tothom, no sé què, quantos. I clar, i la mare surt al balcó i veu tota la multitud que havia seguit al desert allà, que surti el Masies. I la mare diu, què has fet ja? Què fan aquesta gent aquí fora? Marxeu, que estic a casa meva. No, que surti el Masies. Doncs jo sóc la mare del Masies i no surt. Va, deixa'ns el. I al final, va, els el deixo un moment, no? I a l'altre, una mica és el resum, és l'essència una mica de la pel·lícula, no? El Brian els hi diu, és molt bo, perquè ells hi diu, no seguiu a Masies, tingueu criteri propi, i els altres van dient, sí, tingueu criteri propi, saps? Repetint el mantra que els hi demana que tinguin individualitat, criteri, raonament, que siguin independents, que no fa falta cap Masies, i els altres allà, sí, no fa falta cap Masies.
0: Però
1: sí,
0: ells són com una massa amorfa i atontada,
1: totalment
0: que repeteixen obcecada amb el líder.
1: Centrada amb el líder i el seu lideratge, i que llavors, aleshores al final la mare el treu, mare, gràcies, no sé, la mare, bueno, fa una mica així, no? I al final surt per darrere, s'escapa de les masses aquestes enfervorides que l'aclamen i el torna a agafar el romans quan està amb la Judit, perquè la Judit li diu, ostres, Brian, he vist que tu ets el líder que necessitem, ets una persona que mou la gent a la reflexió, perquè és l'única que ha entès alguna cosa de tot el que ha dit, no? Perquè aquella massa de gent estaven allà per...
0: Sí, estaven...
1: Amb la carbassa, estan allà, la carbassa i l'espardenya, divines del Masies, etcètera, no? I li diu, ostres, és el que necessitem, tal, i en aquell moment, quan estan parlant i comentant això, els romans el capturen. I el porten abans de Ponç Pilat.
0: No, esclar.
1: Ponç Pilat, a més, hi ha un altre personatge, que és un convidat seu, que es diu Pijus Magnificus. Que evidentment això ja crea l'escena típica que trobeu estrany aquest nom, no? I els soldats allà es peten de riure, bueno, no envia dos a galeres perquè se'n riuen del nom, i a més ell és el Pijus Magnificus és episod, però ell és, no pot dir bé la R, no sé com es diria això exactament, no? I això que paga així, no?
0: Sí.
1: I clar,
0: Exacte,
1: és així, no? I aleshores, clar, els soldats allà es peten de riure, però clar, s'intenten aguantar perquè si no els hi va...
0: Si no, els hi va anar a galeres.
1: Aleshores, clar, arriben, envien el Brian... I el Brian diu, no, sóc innocent, jo sóc romà. No, tu crucificat, que ja en tenim 139 i tu faràs el 140. Va, vinga.
0: Així es va just.
1: Cap a crucifixió. I se l'emporten a la garjola. I allà torna a passar una altra escena absolutament hilarant, que és que hi ha un que va apuntant... Vostè què? Jo, crucifixió. Miri, doncs cap a l'esquerra agafi una creu i vagi tirant, no? I ve un catxondo, un que està molt de la broma, i diu, i vostè? No, jo, llibertat. M'han dit que... Val, doncs ja pot marxar. Diu, no, és broma, jo, crucifixió, també. Allò, aleshores, aquí s'enfumen de la burocràcia, de bueno, hi ha dos vigilants de presó que, diguéssim... a veure quin és més ruc, eh? un que és sord, diu que és sord, l'altre que és tartamut, i la conversa del romà que va contant i va enviant a la gent a crucificar o el que sigui, amb aquests, absolutament hilarant.
0: I aquests es descompten fàcilment.
1: Clar, diu, i aquest qui l'ha posat aquí? No, aquest és un recomanat del Ponç Pilat. Però al final aquests també se'n fumen de tothom, perquè després parlen, entre cometes, normal, però estan allà fent el paper del ruc, però mentrestant la van fent, no? Però evidentment aquí és una altra crítica demolidora contra la burocràcia, contra l'absurd de moltes normes que patim tots plegats i que ens fan fer, jo què sé, cua per no sé què, per fer cua, per fer una altra cua. Aquí és fer cua per la crucifixió, no? I, bueno, em fan aquesta broma absolutament descarnada, però evidentment aquest to sempre foll i sarcàstic, no?
0: És esperpèntic.
1: És sarcàstic, sí. Mentrestant, Brian el porten a agafar la seva creu i sí, cap a la crucifixió.
0: És el que li toca.
1: És el que li toca en aquest moment. I clar, i tornem amb el Ponç Pilat i el seu convidat Pijus Magnificus. I diuen, la gent, ve el centurió, i li diu, centurió, té la gent perquè faci el seu discurs, però jo no li recomanaria aquest any, eh? Què vols dir? No, perquè estan una mica alterats. El que estan esperant és sortir per acollonar, dit la paraula una mica així esgruixuda, amb el Ponç Pilat per fer-li dir paraules en berra, per fumbre-se'n d'ell, no? I aleshores diu, no, que és un moment molt important i el meu amic ha vingut de Roma a veure-ho, anirem a veure-ho i tal i qual. I surt... Diu, dieu-me un presoner com passa en la Pasqua que jo alliberar. I li diuen, Robin, Romeu, tres o quatre noms en verb, vinga, riu la gent allà cargolada. I quan ja se'n fumen i el tio no entén res, perquè se'n fumen d'ell, i l'altre li diu al centurió, diu, no, és que no tenim cap Robin, no, és que no tenim cap Romeu. I al final... diuen, a veure, la llista, i tots són noms amb S, i li donen amb Pijus, i comença a de la Cisa al Zabuceus, d'en Simó i el Zabuceus, i el Cisantecis.
0: Un despropòsit,
1: que evidentment fa molt... I la gent per allà a terra rient i tal. I aleshores entra la Judit, que diu, no, i va i els diu aquells que li deien el nom que per acollonar el Ponç, diu, el Brian, diuen, aquest nom també és bo, Brian, i l'altre, Brian,
0: no? Sí, clar.
1: Vinga a riure. I el diu, sí que n'hi ha un de Brian. El centurió li diu, sí, això sí, doncs va, corre, vés-lo a buscar, no? I mentre el centurió va a buscar-lo, es veu la Judit que havia anat amb el Front Popular de Judea, que estan de reunió.
0: Esclar.
1: Estan allà...
0: Estan fent allò, una reunió del partit, una assemblea del partit.
1: Exactament.
0: Aviam què havien de fer.
1: Exactament. I que, evidentment, que era molt important passar l'acció, estan 10 minuts parlant per dir que han de passar l'acció. I prou paraules, i prou no sé què, però entra la Judit, clar, és que han agafat el Brian, anem-lo a alliberar. No, primer ho hem de votar, hem de fer un manifest,
0: sí,
1: hem de fer una moció,
0: ja,
1: no sé què,
0: hi ha un protocol, hi ha un protocol.
1: Se'n va i arriba davant de Ponç Pilat quan, això que està mistiana a un pres, no? Però perquè davant la inacció dels seus companys i al final diuen, hem de passar l'acció, i surten tots crec que són 5 de 5. Pobre Brian allà el crucifiquen i arriba el centurió i diu, què és el Brian? I el catxondo que abans havia dit que era lliure, jo sóc el Brian.
0: Jo sóc, sí.
1: I l'altre, no, sóc jo. I clar, nosaltres ho veuen i tots diuen, jo sóc Brian. I al final el primer, aquell d'allà que és el catxondo, diu, no, que era broma, coi, que jo, no, a mi m'heu de crucificar, no sé quant. I deixen allà el pobre Brian penjat. Entretant, arriben els col·legues
0: del Front Popular,
1: l'assemblea, la junta directiva
0: en ple,
1: i
0: ple diuen, disposats a entrar
1: exacte,
0: en acció
1: a tot, però a tot, per ells és Brian, et recolzem, t'aplaudim, no sé què, ets un exemple per tots, moltes gràcies, i el tipus, deixeu-me anar, cony, allibereu-me, que feu alguna cosa útil. No, tu ets un gran exemple per la lluita contra els romans, va, i se'n van, no?
0: Després, ja està. Ha fet un manifest i ja està.
1: Sí, després diuen, però no pateixis perquè hi ha un comitè d'alliberament. Però clar, no és el Front Popular, és el Front Judeic per l'alliberament, crec recordar, perquè tinguin molts noms d'aquests, no?
0: Sí,
1: apareixen allà a l'horitzó 8 soldats bueno, 8 homes armats.
0: Sí.
1: Ostres, el front d'alliberament, tothom marxa, els romans marxen, la gent que crucificava marxa, tothom marxa, perquè són molt perillosos.
0: Sí.
1: I es planten davant d'ell, i ell pensa, bueno, a la fi m'han vingut a alliberar. Diuen, no, no et venim a alliberar. Venim, som el sector suïcida. Venim a fer un suïcidi contra els romans.
0: Sí, sí, sí,
1: la creu.
0: Com?
1: Perquè...

0: altra vegada fan la broma de tenir aquest classisme hasta davant de la mort,
1: davant,
0: no?
1: De la mort,
0: davant de la mort, no? Amb aquesta crítica mordaç i
1: descarnada
0: i absoluta sobre, sobre tot i tothom, no? I al final, quan s'han suïcidat aquests, penso, ve la Judit i diu: m'han explicat els del comitè que el gran sacrifici que fas per Judea i tal, recolzo, i em diu: bueno, llibera'm, cony, llibera'm, no? No. I al final ve la mare, i la mare li fot la gran bronca: ah, ja et veig aquí, sabia que acabaries així, no sé què, el que vols és fer petita mare, no sé què, i se'n va, i marxa. No?
1: I també, no l'ajuda.
0: I després acaba la pel·lícula, per acabar d'ironia, amb aquesta cançó.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the lights. There's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the key.

0: tots els crucificats.
1: Sí, sí, tots van cantant, sí, estan tots aquí lligats a la creu, però cantant. La cançó aquesta, que és, en el fons, és un cant resignat i optimista.
0: Sí, però és un cant també d'ironia, no? Perquè diu, tots crucificats i a punt de morir, diu, mira al costat bonic de la vida.
1: Sí, i tant, eh? I tant.
0: I diu, mira, i, pues acaben dient, mira al costat bo, i els saduceus o no sé què són,
1: sí, els suïcides,
0: suïcides saduceus, crec que
1: estan tots morts,
0: que tot aquí, que mouen el ritme amb el peu igual que els crucificats, no? I així s'acaba la pel·lícula, no? Bé, és una mica el trasfons de la pel·lícula, és, mira, riu de les desgràcies, riu sí. de tot i viu fins i tot en la mort.
1: Sí. És una manera de dir, aviam, al final de tot la vida també té coses intranscendents, no? Te l'has d'agafar una mica tal com ve i no fer-ho massa un drama tot.
0: Exacte, i sobretot el que et diu és, no creguis en profetes, no creguis als que vulguin vendre la veritat absoluta. És el missatge que fa quan surt a la finestra i que ningú escolta i que repeteix la gent com un mantra, perquè no, ni l'entenen ni el volen entendre. I el que diu és una crida a la vida, a la simplicitat, i és una crítica als imperis, als antiimperialistes, als dogmàtics que pensen que la veritat absoluta té nom d'una forma política concreta que ens ha de salvar, perquè al final acaben disgregats tots contra tots, i en el fons és una mica el trasfons de la pel·lícula, el missatge i la gràcia també, no? de les pel·lícules del Monty Python, no? Uh-huh. Vull dir que penso que ha estat una experiència divertida, és una pel·lícula molt curteta, se'n passa molt ràpid, i és això, és un seguit de circumstàncies ridícules, per riure una mica, de tot plegat.
1: I a més és un tipus de pel·lícula que ara mateix no s'estila massa.
0: No, està clar que políticament és del tot incorrecte, perquè es posa amb tot i amb tothom.
1: Sí, avui en dia no es podria ni fer.
0: Segurament no es podria fer o no es vendria. Potser es podria fer però no es vendria com es va vendre aquesta, com s'entenia als anys 70-80, que és quan és això. Em fa molta gràcia perquè aquí reparteix per tothom, eh? Quan hi ha aquell del Front Popular de Judea que diu, no, jo vull sentir dona, no? I a l'altre li diuen, però és que no pot ser això. I ell diu, no, però... I ell diu, bueno, fem una moció. Sí, diu, però una moció, però molta moció que facis no el faràs dona.
1: No el faràs dona.
0: No, però farem una moció per al seu dret a sentir-se dona.
1: Això sí. Tots els que vulguis.
0: I l'altre també es conforma amb això, no?
1: Sí, si ho podem fer o no ho podem fer és irrellevant, però fem la moció.
0: Es posa amb aquests crítics de l'absurd i també contra els absolutismes que són els buròcrates, que evidentment també queden, que és el Pijus Magnificus i el Pons Pilat,
1: sí.
0: Que evidentment també se n'enfumen del dret i del revés, no? Uh-huh. O dels soldats romans quan entren a buscar, van en un pis que la gent s'amaga sota una manta, hi ha 10 persones amagades sota una manta, i surten i 20 romans a buscar i surten i diuen, què? Com ha anat? No han trobat ningú, però han trobat una cullera de fusta.
1: I ja està.
0: Tot absurd, no? Tot absurd, sí. Que hem dit, bueno, Déu senyor, quina colla, no? O quan ell s'escapa i l'altre s'escapa, o aquell que diu que vol ser alliberat i el que sigui alliberat, si no, ah, és broma, no, jo el que vull és que em crucifiquin.
1: Bé, són molts tics d'aquests sí, absurds, sí. Però que van en la línia aquesta d'enriure-se'n del mort i d'aquí al vetlla.
0: Ah, exactament.
1: Molt bé, se'ns acaba el temps d'aquesta primera hora, fem una pausa per donar temps als informatius i al punt horari, i després, a la segona hora, resolem el guanyador de les bandes sonores, de la sisena edició de les bandes sonores, i anunciem les noves bandes per les properes setmanes, de cara al pròxim programa. Life's a piece of shit when you
2: look at it. Life's a laugh and death's a joke. J-Mar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino.
1: Ja sé que és com un atracament, però ens podem improvisar un tema ara abans d'acabar.
3: Jo no he portat la guitarra, per tant, sereu vosaltres dos.
4: Va, vinga, ara sí.

0: Bravo!
1: Tronci, boom.
2: Molt bé.
3: Són els follets.
2: Tenim una mica de públic de plàstic aquí al darrere.
4: Amics i residents, us donem la veu.

0: 3Cat Info.
1: Les 8, bona tarda. Acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. Les parts es tornaran a reunir demà. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius i contractes sobre la campanya per a les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Israel continua bombardejant el sud del Líban i ordena noves evacuacions, incloent-hi part de la ciutat de Tir, una de les més grans del país. Mentrestant, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en un atac israelià en què també van morir la seva dona i 2 fills. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. I ho hem de deixar aquí perquè en aquests moments qui compareix des del Departament d'Educació i per donar la versió del Departament és precisament Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa, que durant aquestes darreres jornades també ha estat el responsable de donar la versió i les explicacions per part d'aquest departament. Recordem una reunió amb els sindicats, la 6a, que ha acabat sense acord i que s'han emplaçat a seguir negociant demà a partir de les 12 del migdia. Veiem com es col·loca, doncs, el secretari, i els mitjans preparen també els micròfons per poder seguir aquesta atenció. Han donat explicacions, com dèiem, als sindicats. Han titllat de decebedora la proposta del departament. Ara sentim les explicacions d'Ignasi Jiménez.
2: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions amb els sindicats, amb les organitzacions sindicals que no van signar. És veritat que volem acabar d'estudiar, en aquest cas,

0: les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
1: Quin marge tenen per fer més contractacions i també alhora per augmentar els salaris de cara a aquest exercici i també al 2029?
0: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja es situava al voltant dels 46 euros, i per tant jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros, i per tant aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que ens sembla que és interessant i que ens reclamaven en aquest cas les organitzacions sindicals. Recentment aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 30%.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Crec que ens trobem davant el cap de setmana amb més activitats programades en comparació a la resta de l'any. No ho he comprovat exhaustivament, però jo crec que us podria afirmar, perquè de veritat que quan comenceu a sentir totes les activitats que hi ha programades per avui i per demà, al·lucinareu. Tenim un cap de setmana mogudet a Arbúcies. I bé, començo ja, perquè si no la secció de les recomanades avui ens ocuparà mig programa d'amics i residents. Doncs som-hi. Avui, durant tot el dia, al poliesportiu de Can Delfí tenim torneig de tenis taula. Al matí hi ha torneig escolar per joves fins a 16 anys i a partir de 3:45 de la tarda hi haurà competició individual per adults. De 10:45 a 2 del migdia i de 4:45 de la tarda a 8:15 del vespre, al Museu Etnològic del Montseny se celebra el Dia Europeu dels Parcs, que se celebra tant avui dissabte com demà, també dins l'horari habitual del museu, i la celebració doncs, del Dia Europeu dels Parcs comporta que hi haurà jornada de portes obertes tot el cap de setmana. D'acord? I en el marc d'aquesta doncs, celebració, des del museu ens proposen una activitat a l'entorn d'una gran papallona que inclou el mot papallona en una trentena de llengües que s'han anat recopilant fins al moment. I per tant doncs, ens conviden a anar al museu a dibuixar i escriure el mot papallona al racó familiar del museu doncs, per celebrar també la Setmana de la Natura. Tots aquells que hi assisteixin rebran un obsequi. També avui, a partir de les 11 del matí a la plaça de la Vila, hi haurà la commemoració dels 40 anys de l'agermanament d'Arbúcies-Palacauina, aquesta trobada de brigadistes, en què podrem veure una exposició dels 40 anys de l'agermanament, hi haurà projeccions a la gavella del vídeo dels projectes realitzats a Palacauina al llarg d'aquests 40 anys, hi haurà un dinar popular també a la plaça i música nica amb Lector i Vinquetios. A les 12 del migdia, el Museu Etnològic del Montseny, a part de celebrar el Dia Europeu dels Parcs i la Setmana de la Natura, també hi haurà la inauguració de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, que forma part del projecte Cantuc, de cançons de tradició oral, que posa de manifest la necessitat humana i natural de cantar i la importància de difondre les cançons de transmissió oral com a element que ens arrela al nostre territori i cultura, i en la qual hi han participat una quinzena de persones d'Arbúcies. I finalment, avui dissabte, a les 6 de la tarda, al poliesportiu de Campons, hi haurà el Festival de Patinatge. Aquest any el títol del festival és Llums, Càmera i Acció i comptarà amb les actuacions de les patinadores arbocenques, però també hi haurà clubs convidats. El preu d'entrada és de 2 euros. I ens n'anem a demà diumenge, 24 de maig. De 9 del matí a 3 de la tarda, al poliesportiu de Campons, hi haurà torneig de 4x4 de vòlei. A les 10 del matí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà una nova activitat relacionada amb la Setmana de la Natura, que és el Dia de les Papallones, i es tracta d'un itinerari guiat per a l'entorn natural fent recompte de papallones. Ens conviden a descobrir les principals característiques de les papallones, els hàbitats on viuen i com es poden identificar les principals espècies. Cal inscripció prèvia al telèfon 972-860908 o bé al correu electrònic del museu, que és memgarecepció@ajarbucies.cat. Ho recordem, com ja us hem explicat abans, doncs que durant també tot diumenge podeu visitar de forma gratuïta el museu amb motiu del Dia Europeu dels Parcs. I això seria tot per aquest cap de setmana. Ja veieu que tenim una mica de tot, eh? Música, esports, cultura, però això no és tot, perquè dimarts 26 de maig a 8:15 del vespre a la biblioteca hi haurà una nova sessió del Club de Lectura. En aquest cas es comentarà el llibre L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibuleac. I finalment, el divendres 29 de maig a les 7 de la tarda a Can Cassó, trobem ja la primera activitat d'aquestes catifes enramades que celebrarem la setmana vinent. I bé, doncs això, divendres 29 de maig a les 7 de la tarda a Can Cassó hi haurà el taller de xotis i vals, que totes aquelles persones doncs, que vulguin aprendre aquests dos balls que són tan habituals i tradicionals de les enramades, doncs ho poden fer en aquesta sessió del divendres 29. I a l'acabar doncs, hi haurà un petit refrigeri per a tots els participants. I bé, això és tot per aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, ja ho heu vist, i ens trobem la setmana que ve, que us posaré una mica al dia de tot el que tindrem de cares a les catifes i les enramades. Que vagi bé, ens veiem dissabte que ve.

Tornem després de la pausa pels informatius i del punt horari de les 11 i ara continuem amb la part que ens queda de Va de Cinema amb David Merino.

0: Bé, doncs deixarem en el Brian amb aquest perfecte anglès que va cantant des de la Judea més profunda. Canviar de terç, deixem La vida de Brian, que ha estat la pel·lícula protagonista aquests dos darrers programes, i ara entrarem...
1: Abans, permetem,
0: sí.
1: Avui que anem una mica bé de temps,
0: sí.
1: Parlarem de la propera pel·lícula. Canviarem totalment de registre.
0: Sí.
1: Una pel·lícula que és una mica controvertida, però que és, per mi és una obra mestra, que és, i per sort es pot veure en català, que és El silenci dels anyells.
0: Home!
1: El silenci de los corderos,
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: És que, com la majoria l'hem vist en castellà. És una gran, gran, gran, gran pel·lícula, molt fosca, molt fosca, al contrari... També, si aquí la foscor era hi-hi-ha-ha, en aquesta no. Però penso que també ens farà gaudir una mica per l'altre extrem.
0: Sí, no? I més una pel·lícula que bé, és una d'aquestes imprescindibles. Després van fer seqüeles, van fer segones parts i tal, fins i tot se n'han fet sèries,
1: sí.
0: Però jo crec que no van ser tan reeixides com la que van protagonitzar l'Anthony Hopkins i l'actriu era la... Ostres, ara me'n recordo. Una actriu,
1: sí,
0: americana...
1: Foster es diu...
0: Judy Foster.
1: Judy Foster.
0: La Judy Foster.
1: No sortia el nom,
0: Que...
1: sí. Que està magnífica. Bueno,
0: sí, sí.
1: I el Hopkins està...
0: Bueno, la Judy Foster també era una crack que després s'ha prodigat d'aquella manera... Però
1: uns papers interessants, però aquí va estar, a més era molt joveneta.
0: Sí, aquí era molt jove, sí. I un Hopkins, que bé, que hem de dir de l'Anthony Hopkins, un mestre.
1: No, però inquietant i brutal.
2: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: Doncs vinga, està clar que primer hem de resoldre, abans de començar amb les tres bandes sonores noves de la setena edició, hem de concloure, hem de tancar la sisena. Aquesta vegada no farem la tonteria aquella del pot, sinó que ja ho tenim tot escrit aquí,
1: sí,
0: ja tenim
1: sobre,
0: davant de notari.
1: Sobre lacrat, eh?
0: Tenim sobre lacrat, exactament, on tenim el guanyador d'aquesta edició.
1: O guanyadora, no ho sabem.
0: O guanyadora,
1: veure,
0: no ho sé,
1: veure,
0: jo encara no m'han dit res, jo no ho sé. Quan obris tu, es desvetllarà
1: exacte,
0: el misteri.
1: Exacte.
0: Doncs, David, fes els honors, ja pots obrir.
1: A veure...
0: Qui és el guanyador?
1: Oh, carai! Manel Grau!
0: Doncs Manel Grau és el guanyador d'aquesta edició, la sisena, del misteri de les tres bandes sonores. Recordem les tres bandes sonores, quines eren?
1: Sí, deixa'm treure la xuleta, que... recordo la difícil, en canvi les avantatges no me'n recordo gaire... perquè clar, això de fer un programa amb prostats tan llargues, però primer aprofito, mira, així ens dona una mica de temps per fer una mica d'incís. Bé, dic que Manel té una exposició de pintures a Sant Hilari,
0: sí,
1: molt
0: i tant,
1: interessant
0: i tant, i tant.
1: Que a la meva dona m'hi va fer anar i estic molt content que m'hi fes anar a veure-la. Manel, et felicito, molt bé, molt interessant. I,
0: és casual això, eh? No és que...
1: Sí, no es paga cap comissió
0: no,
1: i a més és això,
0: és publicitat així espontània.
1: Sí, són d'aquelles coses aquelles serendípies, aquelles casualitats de la vida que surten a vegades i que bé, que ja està bé que ho puguem aprofitar, però mira, podia haver sortit qualsevol altra persona i tal. A veure, aquí tenim
0: que són les que va en Manel, les van encertar totes,
1: sí,
0: entre
1: sí,
0: els
1: sí,
0: altres
1: sí,
0: concursants.
1: A veure, hi havia diversos nivells, si recordeu, primer teníem una cançó que no era estrictament de la pel·lícula, que surt un moment que el protagonista balla i tal. És Boogie Wonderland, crec.
0: Boogie Wonderland, sí.
1: I la pel·lícula és Intocable, val?
0: Sí,
1: val?
0: Una pel·lícula francesa,
1: sí,
0: que després es va fer versió americana.
1: Sí, correcte. Com passa moltes vegades, el ball és absolutament deliciós, està molt bé el protagonista, que també ha saltat al cinema nord-americà o al cinema més internacional, el xicot negre tan alt i tan...
0: Sí, a més, fa poc va fer una sèrie a Netflix...
1: Ah, sí, de Lupin.
0: Que es diu Arsène Lupin. Però un Arsène Lupin negre.
1: Negre,
0: bueno,
1: sí.
0: De fet, no és l'Arsène Lupin autèntic, sinó que és... un admirador de les novel·les d'Arsène Lupin.
1: Sí,
0: està bé, molt bé aquesta sèrie.
1: Sí, sí. I aquesta escena, aquesta cançó hi encaixa molt i per això la vaig triar. Després hi ha un altre clàssic que segurament farem a la secció d'obres mestres, que és Lawrence d'Aràbia.
0: Lawrence d'Aràbia, sí, sí.
1: Una música espectacular com la pel·lícula. La pel·lícula. Uh-huh. Tot i que la pel·lícula, potser a nivell de contingut, no, és, no sigui el que ens agrada a nosaltres, que ens agrada que tingui molta, molta teca, molta xitxa, molta substància, però és una pel·lícula visualment espectacular i en Peter O'Toole fa un paperàs increïble i està impressionant, és magnètic totalment. I la difícil, que és la, amb el que hem de felicitar en Manel, i per això suposo perquè, que hem passat de 10 a 1, perquè hi havia, era una... Perquè he pensat, va, posar-nos una mica difícil, no?
0: Sí, una mica complicat.
1: Avui també n'hi ha alguna una mica dificilet, eh? No tant, però també...
0: Bueno, ja ho jutjarà la nostra audiència, ja s'ho treballarà.
1: Què és Exodus?
0: Èxode, sí. Èxode, que també és una pel·lícula una mica antiga, també sí, és dels anys 60
1: i pocs, sobre un vaixell que torna a Palestina, però la música està molt bé. De fet, nosaltres intentem triar sempre bandes sonores que tinguin un valor musical...
0: Una mica l'inversa del que està passant ara amb la flotilla, que sí, intenten anar a Palestina, intenten anar a Gaza.
1: Molt ben vist.
0: I hi ha aquesta
1: paradoxa.
0: Paradoxa de l'època aquesta en què els jueus anaven a Palestina a reclamar el seu dret sobre aquelles terres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Discutible. I ara, doncs, més que discutible encara més, tot el que estan fent els jueus per impedir que hi hagi aquesta flotilla solidària.
1: Jo diria que qui oblida la seva història està condemnada a repetir-la. I estem parlant d'esdeveniments tràgics del segle XX que, clar, que es, curiosament es repeteixen canviant els papers. Evidentment no amb la magnitud que va patir el poble jueu, però una mica, evidentment, el poble palestí ara està sent víctima primer d'uns dirigents esbojarrats i demencials, que és Hamas, que va provocar tota la reacció israeliana, però després l'absoluta desmesura. Avui mateix hem tornat a veure un ministre humiliant a la gent de les flotilles, precisament el que estaves comentant tu. I clar, jo sempre penso això, que la història d'aquí
0: fa rebots, 30,
1: 40, fa rebots,
0: sí, fa rebots estranys, eh? Sí,
1: és
0: sí.
1: Un pèndol que ja sé que Israel ho interpreta com un gest d'autodefensa, però clar, els límits on són. Uh-huh. I aquests límits, esperem que les coses es calmin, però no ho sembla, perquè els nostres dirigents, almenys alguns del món, estan, sembla que hagin perdut l'Oremus, però bé, en fi, jo només deixo aquest avís a navegants, no? En aquest sentit, no?
0: Bé, doncs ja hem recapitulat,
1: sí, ja hem fet
0: i ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així.
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica sí? més. Sí, perquè... Has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això... Primer unes flautetes...

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera, per la darrera banda sonora que està en aquest, amagada en aquest misteri

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. David, fins aquí hem arribat. Hem comentat doncs avui la vida de Brian, hem anunciat ja la propera i llancem aquest repte a la nostra audiència.
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, fins aquí una setmaneta. Suposo que serà ja l'última trobada d'aquesta temporada, perquè ens estem escolant al final de la temporada.
1: Probablement.
0: Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.

0: Shubi dubi dubi.
1: Jauh tu ni maki.
2: Se'm van acudint preguntes i bueno, preguntaràs això, bé, què?
0: Vale.
2: Però...
0: Bueno, i si no, com que tallarem, ja està.
3: Ens sentim tots.
0: Així és, aquesta, sí. Aquesta d'això està bé?
2: Provant, provant, un dos, sí.
0: Hola, hola, hola, hola, hola.
2: Sí, jo vale. Crec que sí.
3: Hola, Jordi, què tal?
2: Doncs va, us paro la veu un moment i comencem, vale?
4: Amics i residents, us donem la veu.
5: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Entrem en el temps de les lleis, dels jutjats i aquestes martingales que a vegades se'ns escapen en els pobres mortals que anem pel carrer. I per desentrellar aquests misteris de la legalitat i dels judicis i de les sentències, tenim un guia, un gurú espiritual que ens porta, que és en Jordi Masnou. Bon dia.
2: Bon dia tingueu.
1: Què tal? Com se sent el nostre gurú?
2: Estupendo.
1: Estupendo. Fantàstic. Doncs ja sabeu que Fets i Llei ens desvetlla casuístiques jurídiques que ens poden il·luminar si ens trobem en situacions semblants. I aquesta vegada en tenim tres casos que bé aniran graduant una mica la intensitat, però comencem forts, amb una reclamació a una notària, que es veu que no va fer les coses prou bé.
2: Bé, això és el que ha dit el Tribunal Suprem, és a dir, de fet ho ha dit a mitges i ara m'explicaré el que ha passat aquí. Sí, i hi havia una notària de Catalunya, del sud de Catalunya, i una operació de compra-venta. Aquestes operacions de compra-venta en què hi ha subrogació d'hipoteca. Què és una subrogació d'hipoteca? Doncs que tu compres i el venedor ja té una hipoteca i te la quedes, te la fas teva, i la part que quedi de deute ja te compromets tu a pagar-ho al banc. Quin és el problema? El problema és que va comparèixer l'administrador de la societat que venia i va dir, escolta'm, d'aquesta hipoteca en queden pendents 44.000 euros.
1: Molt bé, perfecte.
2: Molt bé. Molt bé. I amb això van fer les comptes del gran capitán de l'escriptura i van dir, escolta'm, si ens has de pagar, és un dir, 120.000 euros de compra, doncs 44 es paguen quedant-te tu aquesta hipoteca i el resto doncs ens ho pagues d'aquesta manera. Va, molt bé. Així van fer, així van tirar. D'acord, i la compradora doncs anava atenent els seus pagaments, les hipoteques i tal.
1: Sí, anava complint.
2: Fins que un dia es va trobar que li van fotre una demanda. El banc li va posar una demanda d'execució hipotecària perquè la hipoteca no estava al dia. Clar, quan ella va preguntar, va resultar que la hipoteca que ella es pensava que amb els seus pagaments ja havia arribat, acabat, fins i tot cancel·lat, doncs encara quedava pendent de pagament una quantitat molt important. De fet, li van fotre una demanda per 88.000 euros.
1: 88.000 euros?
2: Per tant, imagina't si quedava lluny la quantitat de 44 que li havien dit.
1: Home, i tant, això. I més el dia d'anar a firmar, que dius, aviam, han de tenir els números ben fets.
2: Perfecte. Doncs què passa aquí? Passa que el banc executa la hipoteca, subhasta la finca i se l'acaba quedant. I aquesta dona perd la casa. De fet, aquesta dona es mor i són els seus pares qui continuen tota aquesta batalla.
1: Déu-n'hi-do, sobre, a més, amb una defunció pel mig.
2: Exacte.
1: Del disgust, no sé, no devia ser.
2: No, això ja no t'ho puc dir. I llavors, què passa? Que primer comencen amb una denúncia en els venedors. Escolta'm, em vol dir una cosa i tal, però finalment el jutjat considera que això no és un delicte, sinó que en tot cas serà un incompliment de contracte, serà alguna altra cosa, però no un delicte, i l'arxiven. I la via que els hi queda oberta en aquesta família és reclamar la notària. Reclamar la notària per què? Doncs per una raó. Tu saps que quan anem al notari, d'acord, a vegades hi ha, mostra que perapunyetes que són, que ens demanen aquest paper, que ens demanen aquest altre, que... Val?
1: Sí,
2: doncs
1: sí,
2: és el que han de fer, perquè al final el que fa el notariat és donar fe. És a dir, ells verifiquen la certesa, la legalitat de tot allò.
1: Exacte.
2: Que s'està portant,
1: o sigui,
2: a terme.
1: Estan certificant que tot el que s'està fent és correcte i que a més coincideix amb el que realment posa o el que s'ha de fer davant del banc i davant de qui sigui, no?
2: Exacte. Llavors, què va passar en aquest cas? Doncs que la notària es va fiar de la manifestació de l'apoderat o de l'administrador de la venedora dient queden 44.000 euros d'hipoteca, i no ho va verificar amb cap certificat de saldo de l'entitat bancària, amb cap altre document, ho va donar per bo i així
1: I,
2: es va recollir.
1: Sí, allò, anem per feina, no?
2: Bé, el motiu fos el que fos, potser tenia molta feina, potser en aquell, la confiança que a vegades fa fàstic, vés a saber què. Val. On estem a dia d'avui? Doncs que el Tribunal Suprem, perdó, perquè què passa? Que
1: li van, això es va allargant, es van fent...
2: Li van donar la raó, li van donar la raó a la família, li van dir que la notària havia de presentar havia d'indemnitzar-los.
1: Sí, sí.
2: Després en el recurs van dir que no, perquè van dir que ella, la defensa que feia servir la notària, és que això ja havia prescrit, que ja havien passat prous anys i que ella no havia de respondre d'aquest fet. Val? I el Suprem, al final, per això t'he dit que és una solució una mica estranya, el Suprem el que ha fet és dir, escolta, nosaltres considerem que això no ha prescrit, D'acord? Considerem que encara és viable la reclamació i com que tant el jutjat inicialment que va veure això a la Tortosa com després l'Audiència de Tarragona no van entrar en el fons de la qüestió, sinó que simplement van entrar a parlar de la prescripció o no de l'acció, si havia passat el temps o no.
1: Si no van realment estudiar el cas a fons.
2: Exacte. Doncs el Suprem el que els diu és, escolti'm, tornin a començar i mirin-s'ho bé, perquè aquests senyors estaven en temps per poder reclamar. Ara és una altra cosa que el fons determini que són que la notària és responsable o no, tot i que hi ha aquests indicis, però que es determini. Però que l'acció s'ha de jutjar.
1: Per tant, continua la cosa així, està a la teulada, no?
2: Exacte, però la lectura que anem d'extreure d'aquí és, escolta'm, aquí tenim uns notaris magnífics, a Arbúcies hi ha una notària magnífica i tot un personal al respecte, i ho dic per pròpia experiència, però i per això ens demanen aquest compliment, aquesta verificació de les dades, aquesta acreditació de tot, que és el que realment toca fer, i que aquest, en aquest cas sembla que no s'havia fet.
1: O sigui, s'ha d'exigir que facin la seva feina com toca, no... que no deixin passar les dades així de qualsevol manera, no? I últimament els notaris estan una mica a la palestra, perquè també hi va haver un cas...
2: Bé, però això ja era una altra cosa.
1: Ja era una altra cosa.
2: Això
1: una altra
2: ja era una cosa de mala fe. No un
1: de una mala fe, sí, sí, sí.
2: Això ja era un tema de mala fe i de conxorxa amb un grup organitzat per fer una cosa amb uns pisos a Barcelona i una gent gran i tal i qual. Però això ja era una altra figa, és un altre paner.
1: Ah, sí, sí, però bueno, que hi ha alguna poma podrida, sí.
2: A tot arreu.
1: A tot arreu. Anem per un altre tema. Aquesta vegada és una disputa entre pare i fill per un usufruit o per un ús d'un pis. I és clar, també la bona voluntat del pare d'ajudar el fill i que després, doncs, sembla que una cosa que tenia que ser provisional no ho és tant.
2: Sí, aquí alguna vegada hem parlat d'aquell fill de 40 i pico anys,
1: sí, sí, sí,
2: que l'han hagut de treure perquè no sortia de l'habitació ni amb aigua calenta.
1: Sí,
2: no?
1: Van de treure amb palanqueta, van arrencar de la paret.
2: Crec que en van portar un de Saragossa i un de Murcia. Sí, em sembla que van ser dos casos que vam explicar.
1: Sí, és com reiteratiu, això. Sí.
2: Avui varia una mica el tema i és el següent. És a dir, aquí hi ha un matrimoni que té un pis per meitats, la mare mort, i el que fa és dir, escolta'm, la nua propietat de la meva meitat te la donca tu fill, l'ús de fruit li donca el teu pare, que ja és propietari de l'altra meitat, i així, val. Llavors, el fill es casa, decideix muntar amb la seva família, i el pare li diu, escolta, mentre no trobes pis, posa't aquí provisionalment,
1: sí,
2: d'acord?
1: No
2: em paguis res, estàs aquí, i però després, cony, troba pis, te'n vas, que jo aquest pis el lloguer el necessito per viure, val.
1: Cap problema, papa, jo em poso aquí... Ja ho trobarem.
2: Val. I això que fet i fotut, doncs passen 28 anys.
1: Provisional, val. Una cosa provisional.
2: Doncs ja està, exacte. Passen 28 anys i, clar, el pare diu, escolta'm, nano, que ja potser ja estàs nano, no?
1: Sí.
2: Per què no et busques un pis? Perquè jo realment ara m'he de pagar la residència amb el lloguer d'entre el dia d'aquí.
1: Clar, si tu ingressos i, clar, tu no m'ajudaràs.
2: Llavors, va portar el tema al jutjat i què ha dictaminat el jutjat? El jutjat el que ha dit és el següent, mira... Realment, el pare té tota la raó, el pare és qui ha de gaudir directe o pot treure un rendiment del pis perquè és el titular de l'usdefruit, el fill ha de sortir, val? I llavors diuen, escolta'm, el fill haurà d'indemnitzar el pare. I per fixar aquesta indemnització, què consideren? Doncs mira, no comptem els 28 anys perquè no sabem si hi havia més bona relació, menys mala relació, si el pare deia una cosa, si el fill en deia una altra, sinó que sabem almenys que va haver-hi un moment que el pare li va enviar un burofax i en escolta'm, fins aquí.
1: Fins aquí, hasta aquí.
2: Doncs des de que el pare va enviar aquest burofax fins que el pare va posar la demanda, que és quan llavors el fill va dir, hòstia, això ja va en sèrio, i va sortir aquest període, que són... uns mesos determinats, ara no tinc el número de mesos, però el que està clar és que van quantificar que 400 euros al mes d'un lloguer hipotètic d'un pis similar durant aquest període de temps sumava 3.600 euros i aquesta és la quantitat que el fill havia de pagar al pare per haver ocupat el pis durant 28 anys.
1: Sí, sí, però és clar, aquí poder també el pare que poder es va esperar massa o simplement quan va tenir va dir, va, ja l'ajudaré, però quan tingui realment la necessitat, llavors no hi havia bona predisposició per part del fill, no?
2: Exacte, ja hi havia una acomodació.
1: Ja, sí, sí, és clar. I acabarem amb l'última que és d'un tema laboral, no? El típic tema del treballador que s'aprofita una mica de les baixes, però que l'empresa tampoc ho acaba de fer bé, no? Aquí tenim l'empresa, es pot dir?
3: Sí,
1: sí, sí, es pot dir, l'empresa Tira la Canya SL.
3: Que no ho diries mai, a què et dedicaven?
1: A fer cervesa, potser.
3: O a cervesa o a pescar, però en aquest cas era una cerveseria que es deia Tira la Canya SL.
1: Molt bé, i aquí què va passar? Què va passar amb la treballadora que es va portar tan malament?
3: No, aquí bàsicament el tema és que tenien una treballadora que va agafar la baixa per un tema vinculat amb la possible diabetis. És a dir, tenia una sèrie de problemes i li estaven fent uns estudis per al tema de la diabetis. Val? On va venir la història? Va venir la història que l'empresa va averiguar, va descobrir, doncs, un dia la treballadora sortint de festa i bevent tinto de verano.
1: Sí, un Don Simón com una casa de pagès.
3: El tinto de verano, què és? És vi amb gasosa.
1: Sí. Va?
3: I una persona que possiblement és diabètica i que es dediqui a beure doncs, gasosa, l'empresa va determinar que era un tema evidentment flagrant i la va acomiadar ipso facto.
1: Uh-huh.
3: Val? Aquí hi ha hagut molt l'anar, molt venir, molta literatura de recursos per si la carta d'acomiadament era correcta, si la carta d'acomiadament era correcta, si hi havia una vulneració de l'article 14 de la Constitució Espanyola respecte a la igualtat de tots els espanyols, igualtat d'oportunitats, és a dir, que tothom pugui veure tinto de verano, m'explico?
1: Sí, sí, però esclar, si agafes una baixa perquè pot ser que siguis diabètic, no sembla gaire normal, no?, ensofrar-se amb tinto de verano.
3: De fet, ensofrar-se amb qualsevol cosa,
1: sí,
3: perquè tot arreu porta,
1: sí,
3: hi ha sucre,
1: sí,
3: no?
1: Però, hi ha molta sucre,
3: però en tot cas, quina és la clau? La clau és la següent. Ja podem fer l'espoiler, és a dir, evidentment això acaba amb un acomiadament nul i una obligació de readmetre la treballadora i indemnitzar-la amb 24.000 euros, que és els sous que va deixar de percebre mentre va durar tot això. Però quina és la motivació que hi ha darrere de tot això? A part d'una gran política garantista del treballador, que no entraré a discutir, només ho estic dient com un fet, val? Doncs el tema és el següent. Es va poder descobrir que aquesta treballadora primer va tenir una baixa de curta durada i després, com que la cosa anava més, va tenir una baixa de llarga durada. Quan l'empresari va veure que això anava més, va contactar amb la treballadora via missatges i li va venir a dir, escolta'm, tu, que això m'està costant la broma molts diners cada mes, això ho hem d'arreglar, què et sembla si t'acomiado, t'arreglo els papers i tal.
1: Sí.
3: És a dir, ja havia deixat rastre de la seva voluntat de fer fora una treballadora de baixa.
1: Sí, sí.
3: I per tant, quan després la fa fora per un tema que no diré ni sí ni no, que és discutible, però el fa fora per aquell altre tema, el que veuen és que ja hi ha un ànim perseguidor i un ànim finalista que es busca ja d'entrada de fer-la fora.
1: Sí, ja es va mirant de buscar alguna excusa per fer-la fora, no?
3: Exacte, que és el si no em vero ben trobato, doncs van fer això. I el Suprem és quan determina dir, escolta'm, no, aquest acomiadament és nul i té les conseqüències que he explicat abans.
1: Molt bé, doncs aquest ha estat l'últim cas i bé, si un cas això és un avís a navegants de que les empreses quan han d'acomiadar algú per un tema, és que les baixes són delicades, no?
3: Sí, i les cartes d'acomiadament s'han de fer molt bé,
1: molt
3: perquè
1: bé.
3: Llavors si no et poden al·legar un tema de defecte formal, vull dir que totes aquestes coses s'han de mirar.
1: Sí. I si s'ha de fer, s'ha de fer amb proves flagrants i ben documentat i ben demostrat.
3: Exacte.
1: Molt bé, Jordi, doncs res, ja sabeu que podeu trobar els serveis d'en Jordi Masnou a Finques Valls, a la gestoria, i res, si teniu algun dubte més a nivell professional, doncs ja sabeu on trobar-lo. Moltes gràcies, Jordi, i fins la propera.
3: Gràcies a tu, a reveure.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola.
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que sale bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: amics i residents. Us donem la veu.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6.

0: Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar amb Cristian Oste, un emigrant diferent.
1: Numeral, numeral, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa conestación.
0: Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a les recomanades Marta Rubio, a la secció David Merino i un servidor Jordi Soler al micròfon i els guions, avui amb la presència de Jordi Masnou a Fets i Llei. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també el WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603-487-129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Saluto a tothom i molt bona setmana.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: L'altre dia pensava que ara la gent ja no canta al carrer, no?
1: Ni al carrer ni enlloc, com que tenim ràdios, televisions i de tot. Saps què recordo jo? El cel obert de casa meva, quan jo era nen i adolescent i jove, com sentia cantar els veïns quan feinejaven, quan les senyores doncs, feien les seves feines a la cuina o els senyors feien el que fos, no? Doncs els sentia cantar, i això ara no hi és. D'això en parlarem una mica avui?
0: Sí, en parlarem al reportatge.
1: Ep, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
0: Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 22 de maig de 2026, diada de Santa Rita, que és la patrona dels impossibles i també dels funcionaris. I atenció, perquè aquest és el programa número 846 de la nostra etapa digital i el 2635 de tota la nostra història, que va començar el setembre de 1989.
1: Doncs això, felicitem els funcionaris perquè avui també és el seu dia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un cap de setmana amb molta activitat festivalaia, perquè del 22 al 24 de maig tenim cites i festives imprescindibles a Bonastre, Corbins i a Linyola, entre moltes poblacions que estan de festa.
0: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la memòria oral amb el projecte Cantut, que és una iniciativa capdalt per la recuperació del nostre cançoner tradicional.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat, eh? No us ho podeu creure que us estic dient una veritat com un temple. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
0: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials i, per suposat, accedir a tots els seus continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona en l'apartat de Cultura Popular.
0: I una salutació especial també als qui ens escolteu des de les emissores locals que ens fan confiança setmana rere setmana.
1: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, la de Bocioteca d'en Joan Arimany, els Cants de Taverna d'en Francesc Sánchez Carcassers i un Fons Amades amb l'Antoni Serés.
0: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens aprova el projecte Cant. Escoltarem com es recuperen aquelles cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
4: A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa, i reposem una estona.
0: Hi ha cançons que no van néixer als escenaris ni tampoc als estudis de gravació. Són cançons que no tenen un autor conegut ni una data exacta de composició. Són melodies que han anat passant de generació en generació, cantades a la vora del foc, a les feines

Des del camp, a les tavernes, a les sobretaules o també per fer dormir una criatura. Aquestes cançons formen part del nostre patrimoni immaterial, d'allò que no sempre surt als llibres però que construeix identitat, memòria i també comunitat.

0: En un moment en què la cultura es consumeix de manera ràpida i global, hi ha iniciatives que decideixen mirar cap a les arrels per entendre millor qui som. El Festival Cantut és una d'aquestes propostes. Sols de veure'm ja tremola. És un espai que posa al centre les cançons de transmissió oral i la reivindica no com una relíquia del passat, sinó com una expressió viva i contemporània de la cultura popular. Més que un festival musical, el Cantut és una trobada al voltant del cant compartit. És una invitació a escoltar, però també a participar. A entendre que la cultura popular no és només espectacle, sinó que és una experiència col·lectiva. Que les cançons tradicionals no són només peces antigues, sinó històries que encara ressonen. Que no tocarem cap poma, el senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre. Avui volem aprofundir en aquesta mirada. Volem parlar de tradició, de transmissió oral, de territori i de comunitat. I volem preguntar-nos quin paper pot jugar un festival com aquest en la preservació i actualització del nostre patrimoni cultural. Parlem amb Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut. El Cantut neix amb la voluntat de recuperar i donar valor a un repertori que durant anys va viure, sobretot en l'àmbit domèstic i comunitari. Cançons que no sempre van ser escrites, però que han perdurat gràcies a la memòria de la gent.
1: El Festival Cantut és una de les tres branques del projecte Cantut, que complementa l'arxiu audiovisual, en aquests moments amb més de 2.000 gravacions de les comarques gironines, i també les produccions atemporals com discos, exposicions o cursos de formació. Podríem dir que el festival és la part més visible i coneguda del projecte i és el moment de l'any on uns artistes canten i mostren cançons de tradició oral, però també on es fa cantar i es provoca la gent perquè canti comunitàriament. Sí que portem propostes artístiques conegudes que treballen en l'àmbit tradicional, però també arrisquem amb gent menys coneguda que sempre ha treballat en aquest sentit, o també fins i tot creem propostes fora d'escenaris. El festival neix amb una provocació, en en Jaume Arnella, quan em va venir a dir que tot allò que havíem començat l'any 2012, que era un blog a internet on s'hi penjaven cançons, doncs no tenia cap sentit si aquestes cançons no tornaven a la gent i no es cantaven. I a partir d'aquí, amb en Francesc Viladiu i un petit equip d'Alter Sinergies, doncs engeguem un projecte artesanal, podríem dir, però que vol ser coherent i ambiciós pel que fa a les idees i valors culturals. I és que en ple segle XXI ens calen, pensem, més que mai projectes així que haurien d'estar estretament mimats per les administracions del nostre país, que massa sovint confonen cultura amb turisme o cultura i música de masses. Nosaltres entenem i reivindiquem aquesta petita cultura, la de cada casa, la cultura de comunitat, de barri, de poble i de país, al final, mitjançant les cançons de transmissió oral. Pensem que tot aquest patrimoni musical ens fa ser qui som i ens posiciona en un món doncs, cada vegada més globalitzat.
2: Que la Dolores, la pianola, que la parròquia es desconsola.
0: Quan pensem en festivals, sovint imaginem escenaris i públic. Però la cultura popular té una altra dimensió, que és la participació, el fet de formar-ne part activament. El cant compartit transforma l'espectador en protagonista.
1: Des d'un bon inici, quan vam crear aquest festival per donar a conèixer les cançons de tradició oral, ara ja fa 10 anys, ens l'imaginàvem fora de temporada d'estiu perquè l'enteníem que havia de ser un festival més recollit, allunyat de grans escenaris, on la gent pogués notar, en la mesura que es pogués, doncs el caliu que desprenen moltes d'aquestes cançons pel fet d'haver estat transmeses de tu a tu, oralment, a través del temps, feinejant a casa, treballant al camp, jugant al carrer, a l'escola, o a la vora del foc. Portat al festival, això ho volíem fer des de dues vessants diferents. Els concerts d'escenari, amb micròfon, per dir-ho d'alguna manera, i que actualment podem trobar en qualsevol situació musical arreu. Però alhora també buscàvem llocs i moments molt més participatius on a partir d'una senzilla dinamització doncs tothom es posés a cantar. I d'això n'hem dit els dinars de cantadors i cantadores i l'Hostal Cantut. Tenim clar que si moltes d'aquestes cançons i repertoris han desaparegut és perquè els moments i els espais per fer-ho, doncs, també han anat desapareixent. Hem de pensar que el context social s'ha transformat radicalment, podríem dir la mecanització del camp, la societat de l'espectacle, la prohibició de la nostra llengua, l'aparició de la ràdio, la tele, internet, l'absència de silenci, doncs, són molts els factors que han provocat que deixem de cantar el nostre dia a dia com ho feia una gran majoria de la societat de fa 100 o 200 anys. I tot això de cantar ho hem delegat a uns experts que s'han format per allò. És per això que, dintre les nostres possibilitats, volem trencar aquests estereotips i, com a mínim, fer veure als qui venen al festival que una altra manera d'entendre la música és possible, molt més natural, més humana i que fa molta més comunitat. Sabem que som una baula més en tot plegat perquè bevem de les experiències de cantades populars del llevant de taula, per exemple, organitzades fa 20 anys o 30 anys al Lluçanès, amb persones com en Ramon Manent, i al mateix temps també sabem que som un referent perquè arreu de Catalunya s'estan estenent aquestes experiències cantades tan necessàries.

0: Les cançons tradicionals ens expliquen històries de feina, de festa, de religiositat, d'amor i de vida quotidiana. Són petites peces de memòria que ens connecten amb les generacions que ens han precedit.
1: Efectivament, les cançons que hem anat recollint tenien una funció social molt important i es cantaven en contextos que ara ja gairebé s'han perdut o s'han transformat radicalment. Intentar reviure aquests contextos pot semblar una tasca impossible, però des del festival ens esforcem per explicar-los i fer-los comprensibles. Creiem que les cançons són un vehicle excepcional per transmetre la nostra història i les vivències de generacions passades. Una de les nostres prioritats és la intencionalitat didàctica, doncs. El nostre projecte, mitjançant al festival, però sobretot en l'arxiu i les produccions pròpies, intentem aprofundir en cada cançó per tal que pugui entendre's no només el contingut, sinó també el context en què es va crear, que a vegades és també molt important. Volem que la gent sàpiga quan, com, qui i on es cantaven aquestes cançons per així connectar amb la seva essència i significat. És veritat que algunes cançons poden semblar que no tenen lloc a la societat actual. Per això, és més necessari que mai explicar-les de manera acurada, fent entendre que sorgeixen d'una societat determinada amb les seves particularitats culturals, socials i polítiques. Al Cantut creiem fermament que és més important explicar les cançons i el seu context que no pas censurar-les. Cada cançó és un testimoni d'una època i d'una manera de viure que, malgrat que no pugui ser rellevant avui dia o fins i tot ens escandalitzi, ens ajuda a entendre el nostre passat i com hem arribat fins aquí. Totes les cultures, cal dir, que tenen el seu corpus de cançons tradicionals que no tenen cap sentit avui dia. D'altra banda, però, hi ha cançons que, lluny de ser obsoletes, ressonen amb la realitat actual. Encara ens confronten amb temes que són molt presents en les nostres vides diàries, com l'amor i el desamor, la lluita per la justícia o la celebració de la comunitat. Aquestes cançons ens recorden que, tot i els canvis, hi ha emocions i experiències que són, doncs, universals i atemporals. Amb el festival i les produccions no només preservem la tradició, sinó que també la reinventem, creiem nosaltres. Creem un espai on el passat i el present es troben i així contribuïm a mantenir viva la nostra memòria col·lectiva. La nostra missió, creiem que és fer que aquestes cançons siguin rellevants i significatives per les noves generacions. Ens interessa que el públic no només gaudeixi de la música, sinó que també s'hi pugui connectar emocionalment, reflexionant sobre la seva història compartida i el seu paper a la societat d'ara.
2: La mare bona dona, duret d'orit durà, la mare bona dona, a missa se'n va anar. Quan va tornar de missa, duret d'orit durà, quan va tornar de missa, ja no la va trobar.
0: La cultura popular es construeix també en xarxa. Entre famílies, escoles, entitats, músics, el fet de cantar plegats crea vincles i reforça el sentiment de pertinença a un territori i a una tradició compartida.
2: El pare agafa el burro, duret d'orit durà, el pare agafa el burro i cap a Lleida se'n va anar.
1: Abans d'engegar el festival, vam voler prendre el pols a les entitats de Cassà de la Selva i és per això que l'any 2015 ens vam reunir amb totes o gairebé totes les associacions del poble per explicar-los quines eren les nostres intencions. No volíem crear un esdeveniment allunyat i desarrelat de la gent, no només els volíem a dins, diguem així, sinó que volíem que fos seu. És per això que cada edició del festival hem comptat amb col·lectius i persones del poble implicats en la dinamització d'aquest cap de setmana de novembre, com pot ser l'Escola de Música, el Club Gastronòmic, els Amics de la Sardana, l'Agrupament Escolta, Músics del Poble, etc. Comptem amb el projecte també Cantut a les Escoles, que sem i cantem cançons, engegat amb la comunitat educativa i on els alumnes més grans de primària recullen cançons i cantarelles dels avis i àvies amb una temàtica que els proposem a cada curs. Per tant, fem un treball que té una clara vocació d'intercanvi intergeneracional. A més, vam engegar les trobades amb la comunitat Cantut, que és un grup de gent afí al projecte, amb qui ens anem reunint periòdicament durant l'any i amb qui anem contrastant idees i escoltant les seves opinions relacionades sobretot amb el poble de Cassà. Amb tot això, 10 anys després, hem anat aconseguint que el festival formi part del poble, la gent se l'esperi i sobretot que se l'estimi i l'identifiqui amb el poble, amb participació de gent de totes les edats. I això també vol dir que acaba creient en l'última finalitat del festival, tota aquesta gent, que és donar valor al patrimoni immaterial musical que tenim tots plegats.

0: En un context globalitzat i digital, recuperar el repertori tradicional pot semblar un gest petit, però pot tenir una gran força simbòlica. Cantar cançons d'arrel avui també és una manera de reivindicar identitat i arrelament cultural.
1: Si només parlem de digitalització, cal dir que nosaltres hem apostat des d'un bon inici per fer servir els mitjans digitals. Primer, per albergar el nostre arxiu de cançons online, que d'una altra manera seria impossible de mantenir, actualitzar i donar a conèixer. I segon, perquè fem servir les xarxes socials per difondre el repertori que recollim, el festival i tots els projectes que realitzem. Per tant, en aquest sentit, aquest món digital l'intentem fer servir a favor nostre. Ara bé, sí que és veritat que tenim molt clar que la nostra tasca és la de ser un antídot, dins les nostres possibilitats, contra la globalització. En un món on cada vegada tot és més igual i si ens centrem en les cançons, cada vegada més escoltem i cantem tots les mateixes cançons amb les llengües més hegemòniques i depredadores, doncs és bo de saber que tenim una eina centrada a les comarques gironines, però representativa del repertori dels Països Catalans, que ens arrela i ens fa conèixer el patrimoni material de cada racó, de cada poble, cantat amb una llengua que només es troba en aquest racó del món. Evidentment que sabem que nadem a contracorrent dels mitjans de comunicació de masses, de les músiques mainstream i les cançons i estils de moda, però és aquí on ens sentim bé i és aquí on encaixen els nostres valors.
0: Moltes gràcies, Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa. Festa Festa! I escoltem ara el primer tema musical. Porta per títol La ciutat de Nàpols, a càrrec del grup Pitxorines.

0: Magnífiques aquestes veus mallorquines. Han estat les pitjorines amb el tema La ciutat de Nàpols. I ara connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tarragona viurà el pròxim dissabte 30 de maig el retorn de la mostra de balls de diables tradicionals. Després de l'última edició, l'any 2022 a Igualada, la coordinadora de balls de diables tradicionals de Catalunya, l'entitat organitzadora, ha volgut reprendre aquesta trobada de colles per donar a conèixer el model tradicional dels balls de diables i viure una jornada de germanor entre les colles membre. És, doncs, una molt bona oportunitat per gaudir en directe del ball de diables, tant pels amants del foc, els versots i els tabals, com per aquells que ho visquin per primera vegada. Però què podem esperar? Ens ho explica Jordi Tomàs, el president de la coordinadora.
4: La jornada serà una tabalada que anirem en formació fins a la Rambla, on s'actuaran quatre balls parlats de quatre de les 12 colles de la coordinadora. Un cop acabat els balls parlats, es farà una cercavila de foc i al final farem una encesa conjunta de totes les colles. Serà una cosa senzilla però bonica.
3: La gràcia per la coordinadora és que el públic sigui partícip de les diferències entre colles de diversos punts del territori, però també que les uneix a totes. Esperen també que d'aquí en surtin futurs intercanvis i que els permeti fer pinya per lluitar per demostrar que el vessant tradicional també és ben viu i que el podrem continuar gaudint molts anys més. Si bé fa unes setmanes vam parlar de les gales de l'audiència dels Premis Preludi, en què el públic vota quines són les tres sardanes que passen a la final, aquesta setmana toca comentar com s'efectua aquest vot. Si bé en anteriors edicions s'havia fet o bé a través de votacions en una urna o a través de la pàgina web de Som Sardana, ara els Premis Preludi es votaran a través de l'aplicació oficial. S'ha apostat per digitalitzar aquest vot per dos motius. Primer, per garantir que sigui únic i intransferible. I segon, perquè pugui sortir del mateix teatre on es fa la gala, independentment de ser-hi presencialment o no. La votació es podrà fer des de casa veient-ho a través de la xarxa Més o també in situ en el mateix teatre a través de l'app, havent-se registrat prèviament. La mateixa aplicació compta amb un sistema d'avisos que notificarà l'usuari quan s'iniciï el període de votacions. Des de Som Sardana, Joan Pons, un dels membres de l'organització dels guardons, recorda que, malgrat la digitalització, esperen no deixar ningú enrere.
5: Som conscients que potser deixem un públic més d'edat avançada fora del sistema tradicional de votació, però a la vegada també obrim les portes a fer-ho accessible, però també recordem que, evidentment, la sardana de l'any també es votava per web i, per tant, no complica massa la votació dels Premis Preludi.
3: Així doncs, no desaprofitis l'oportunitat de fer sentir la teva veu.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, una setmana més. I ara ens donarem cap a les places amb la Sara Suriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. Rosats i liles estrenen el 3 de 9 amb folre i els verds el 4 de 9 amb folre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. La Vella de Valls i la Jove de Tarragona han estrenat el 3 de 9. A més, els liles també han presentat el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han incorporat el 4 de 9 al seu caseller. Els verds es mantenen una setmana més al capdavant del baròmetre. Els de la Vila de Gràcia i els xics de Granollers han tret el 7 de 8. Els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han presentat el 3 de 8 i els nens del Vendrell l'han deixat a mitges. Les joves de Valls han tret el pilar de 6, mentre que els de la Sagrada Família han revalidat el 4 de 8. Per la seva banda, Sabadell, Reus, Castelldefels i Serrallo han estrenat el 2 de 7. Els de Badalona han coronat la torre i, a més, han sumat el 5 i el 7 de 7. Els escardats de l'Eixample han tret el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany han fet el seu primer 7 de 7, mentre que els xicots de Vilafranca, Cornellà i Mollet han estrenat el 3 de 7 amb l'agulla. Els del Riberal han recuperat el 3 de 7 i 4 de 7. Finalment, Viladecans ha sumat el 5 de 6. Santpedor ha pujat el 2 de 6 i Altafulla ha estrenat el 5 de 6. Per últim, els de Montblanc han obert el calendari amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol, i dels castells al ritme dels fetos, perquè ara veureu, escoltarem un tema musical dels fetos que es diu Romanço de Rodalies, perquè si una cosa sabem els catalans de Rodalies, que en sabem molt, és que això ja són romanços. Escoltem Romanço de Rodalies amb els fetos.

0: Déu-n'hi-do amb Fetus i aquest romanço de Rodalies. I ara, la saviesa d'en Víctor Pàmies, amb dites i refranys, aquesta setmana, una gota fa vessar un got.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Una gota fa vessar un got. Normalment, un únic fet no comporta una resposta fora de mida, sinó que és conseqüència d'un seguit de fets continuats que acaben per esgotar-nos la paciència i ens fan actuar amb desmesura. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota. Els atacs injustificats contra la llengua catalana han estat la gota que acaba foradant la roca, com deia Ovidi, i gota a gota han fet vessar el got de la paciència davant de tants atacs sistemàtics i desmesurats. I un cop l'aigua és vessada, no es poden posar portes al mar.
4: Gràcies, Víctor Pàmies, i amb les teves dites i refranys t'esperem la setmana que ve. I seguim amb un moment de debò, eh? De pell de gallina. Escolteu bé, atureu tot el que estigueu fent per gaudir des de les vostres orelles, des de la vostra ànima, de la Copla Marinada amb el Pere Martinet i en Vicenç Martín, que han versionat el que volen aquesta gent. Ja veureu, és una versió deliciosa. Què volen aquesta gent?

0: que motiva aquesta versió de, del que volen aquesta gent. Continuem ara amb les seccions i benvingut una vegada més, Joan Arimany, endavant amb la teva devocioteca.
1: Fes ta festa.
2: La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els diccionaris defineixen les relíquies de sants com allò que resta del cos, vestit, mobles, etc. d'un sant o de coses sagrades i que es conserva a efectes de veneració, o les restes del cos d'un sant o d'algun objecte que hi està relacionat, el qual atribueix un caràcter sagrat i que és venerat pels fidels. Tradicionalment, se n'han distingit dos tipus. Les primeres eren aquelles relíquies que es consideraven insignes, o sigui, les que eren restes d'alguna part del cos del sant prou gran com per poder-les identificar. Les altres, les no insignes, estaven constituïdes per relíquies de petites dimensions o que per la seva naturalesa no eren restes físiques dels cossos dels sants. La classificació actual distingeix tres tipologies de relíquies. Les de primer grau, que es refereixen a un fragment sense distingir la seva proporció del cos del sant. Les de segon grau, que solen ser un fragment de la seva roba o d'algun objecte que el sant feia servir durant la seva vida, rosari, bíblia, creu. Finalment, les de tercer grau acullen qualsevol objecte que ha estat tocat a una relíquia de primer grau o a la tomba d'un sant. Per altra banda, segons la naturalesa física de les relíquies i tipologia, se sol distingir i designar amb el prefix ex, que en llatí vol dir de. Exarca, de la caixa mortuòria. Ex capillus, del pèl. Ex carne, de la carn. Ex indumentis, de la roba. Ex ossibus, dels ossos. Ex pele, de la pell. Ex túnica, de la túnica. Ex vestimentis, del vestit. Fins a temps no gaire llunyans, la possessió de relíquies de sants era el bé més preuat per a monestirs i catedrals. Durant l'edat mitjana, per als monestirs representaven el reclam ideal per als pelegrins, que buscaven el contacte amb l'esfera divina. Per a les catedrals representava un senyal d'autoritat sobre les esglésies de la seva diòcesi. A partir del Concili de Trento, celebrat a mitjan segle XVI, dels antics cementiris cristians es van repartir relíquies a gairebé totes les parròquies. En els segles de la religiositat barroca, des de finals del segle XVI fins fa prop de 100 anys, era freqüent que cada parròquia tingués les seves pròpies relíquies, d'aquests suposats sants que es consideraven patrons de la comunitat. A ells s'encomanaven en cas de calamitat pública, ja fossin severs sequeres o aiguats. Les rogatives multitudinàries conduïen els reliquiaris cap a santuaris significats de l'entorn on es feien les pregàries. Encara és habitual que l'acte central de festa major sigui la missa dedicada al sant patró del poble, vila o ciutat. Aleshores, si aquella església on se celebra l'ofici posseix una relíquia del sant o santa, és habitual que se li cantin els goigs i es procedeixi a fer el gest de besar el reliquiari com a mostra de màxima veneració.
4: Doncs això, ja sabem què són les relíquies dels sants. Gràcies, Joan Arimany Joventeny, des de Manlleu, i ara saludem en Francesc Sánchez Carcassés, que ens porta els seus cants de taverna.

0: Cants de taverna amb Francesc Sánchez Carcassés.
1: Com passa el temps? Aquest 2026 els Cremats celebren 30 anys i ho faran amb diversos actes commemoratius que van començar acompanyats dels excomponents l'11 d'abril amb un sopar cantada de taverna al restaurant León de Llafranc. Va continuar el 30 als jardins de Can Bec de Palafrugell dins la programació festiva de Flors i Violes i que segur tindrà un significat molt especial el dissabte 4 de juliol cantant dalt de l'escenari del Portbó en la 59 cantada de Veneres de Calella. Justament perquè el grup es va formar el 1996 per cantar pels carrers de Calella abans de la cantada d'aquell any. En el transcurs d'aquest estiu oferiran diversos concerts arreu de Catalunya, però el més esperat de ben segur, cantant a casa, serà l'habitual de l'Hotel Sant Roc, el dimecres 12 de juliol. Els Cremats, que sempre han tingut una gran voluntat d'innovar, incorporant temes ben variats al seu repertori, han gravat una dotzena de compactes, la majoria d'estudi, però per celebrar la seva trentena hem recuperat els Cremats 10, curiosament, un disc en directe de la commemoració dels 10 primers anys enregistrat en el concert celebrat en el Teatre Municipal de Palafrugell el 26 de novembre del 2005. El directe dels Cremats és diferent, espectacular, i per això hem triat un dels seus temes més característics, El Cuarto de Tu Bar.

0: Molt bona nit a tothom.
1: Hem escoltat el Quarto de Tuna. Els cremats actualment són en Narcís Ferrer, veu, Coco de Murga, veu i acordió diatònic, Enric Ferrer, veu, flauta travessera, trombó i fiscor, Jordi García, guitarra, Ricard Vives, baix i Charlie Ponce, percussió. En aquesta gravació, però, del 2005, el guitarrista és en Xavier Joanals, el baix és Ramon Ponsatí i les veus de Nuno Jorge Campos.
2: Moltes gràcies, Francesc, per aquesta nova entrega d'aquests cants de taverna. I tanquem ara la ronda de col·laboracions amb l'Antoni Serés i els tresors d'Alfons Amades.
3: Fes ta festa.
4: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
5: Escatologia popular, refranyer groller, tradicions porques i rondalles brutes no és, precisament, un llibre de Joan Amades. De fet, és una exemplar paròdia de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, numerat amb una fictícia xifra romana, 69, que el Trapella Institut d'Estudis Escatològics de la Universitat Minúscula de la Portella autoeditaria en un suposat format facsímil, fent saber, en una nota final, que el volum publicat l'any 1937 havia estat esborrat de la bibliografia de l'Amades. De fet, per a bé o per a mal, el nostrat folclorista els treballs que va escriure s'etiqueten sovint de puristes, ja que el fet de minimitzar cerques llordes ha contribuït a donar a l'etnòleg una pàtina de carrincló. I just per això, de forma simpàtica en el pròleg d'aquest llibre imaginari perdut de l'Amades, l'erudit institut fa punta al llapis redactant el més pur estil literari semblant a l'autor, dient: per primer cop en la Biblioteca de Tradicions Populars, doncs, no podem eludir la reproducció de les expressions autèntiques sortides del cor del poble, per malsonats que semblin. I així, com en els altres llibres, cada cop que trobàvem qualsevol mot una mica pujat de to, hem optat per escriure C2, C4, C3, P2, C5, P4 o M4. En aquest, el lector hi trobarà escrit amb totes les seves lletres cul, cagar, cony, pet, cardar, pixar o merda. Que si no, el llibre semblaria més aviat un tractat de telegrafia que no pas de tradicions populars. Seguint la mateixa metodologia que en la resta de volums de la col·lecció, donarem un caràcter monogràfic al tema i intentarem abarcar els tres grans aspectes del folklore: la llengua, representada pels proverbis, els jocs de paraules, les endivinalles, etc., els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences, de diferents ordres. I per acabar de redonir-ho, en el següent paràgraf del pròleg es diu que: penseu que els catalans, més enllà del caganer i el cagatió, hem incorporat ben endins del nostre quefer diari expressions relacionades amb els comportaments més bròfecs. Catalunya és un país de cagadubtes, cagamandúries, cagacalces, caganius, caguetes, pixapins, pixatinters. És la terra dels cagalàstics, dels pets de monja, dels gossos petaners. I la tardor, el bosc s'omple de pets de llop, pets d'asa, cagamuja, pixacà o pixallits. Quan tenim pressa, anem de cul. Si ens sorprenen, caiem de cul o podem quedar amb el cul en l'aire. Per comprometre'ns, ens mullem el cul. Si som uns dropos, és perquè no movem el cul. per indicar servitud, es diu que hom besa el cul. Corre cames, ajudeu-me, també es diu corre amb les cames al cul. Fer excessos amb el menjar, l'alcohol o altres coses consisteix en posar-se fins al cul. I si algú ens emprenya, diem que ens dona pel cul. Aquell que és un feixenda fa el merda. A qui li van malament les coses en diem que ha aixafat merda. O també en podem dir que du merda a l'espardenya. I d'aquell que és desendreçat, hom diu que deixa la merda allà on caga. Els embriacs agafen un pet o van de pets. I trobar-se de cop i volta en algun lloc o amb alguna cosa també es diu trobar-s'hi de pet. Guarnim els nostres llibres amb culs de llàntia i tots coneixem culs de taverna, culs de mal seient, gent que pixa aigua beneita, amics que són cul i merda, o hem sentit dir que hom és com el cul d'en Jaumet. I per acabar, res millor que fer-ho cantant una de les lletres obscenes que recull el llibre.

0: Moltes gràcies, Antoni Serés, i amb aquesta saviesa i amb tot aquest gabadal de coneixements de cultura popular i tradicional de Joan Amades arribem al final del programa d'avui.
1: Festa, festa!
2: Volem agrair una setmana més a la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores, concretament a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
0: I a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa sigui una realitat. Són aquest equip de persones que silenciosament doncs van posant oli en la maquinària del Festa Festa perquè cada setmana això sigui una realitat, el miracle del Festa Festa, i que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els micròfons, la Laia Camproví
2: i la Madeu Carbó. Però abans de marxar, una convocatòria de gala, i és que aquest dilluns, dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
0: Es celebra la tercera gala dels Premis Preludi. La setmana passada vam anunciar la primera i la segona. En aquesta tercera gala, doncs, podrem escoltar les que probablement seran escollides, junt amb les altres gales, les millors sardanes del 2025. Un acte que s'emmarca dins el cicle de Cobla a Barcelona, organitzat pels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, i serà una festa de la Cobla, ja ho veureu, no us ho podeu perdre.
2: I marxem amb el so de la Cobla principal del Llobregat i amb aquesta sardana que porta per títol Arrandonada, de Jordi Molina.
0: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

0: S'acaba l'espai musical 35 de jazz. Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 50%. Like a dead